El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Ràdio Sant Boi, local i en català.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'un...

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: Ciudad Cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Matí a la una del migdia us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. Radio Samboy.
1: És 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
2: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior.
3: La perifèria, con Israel Gordón.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Ara us vull fer una proposta d'intercanvi cultural, ja que ho fem cada setmana aquí a Raïces, que viatgem amb la imaginació, amb la ràdio, viatgem a Andalusia a través de les zones. Doncs ara us proposo plantejar-ho com una curiositat cultural, però sobretot buscar l'experiència de viure com una tradició tan identificativa catalana acaba sent compartida i descoberta a Andalusia. Farem una mica al contrari del que fem cada setmana aquí a Raïces. La història explica que els moixicanguers d'Igualada van portar els castells a Ubrique durant la Fèria de la Piel, en el mar de l'agermanament entre les dues localitats, Igualada i Ubrique, a Cádiz. Hi van participar unes 140 persones i es van arribar a aixecar tres castells de 7 pisos. Avui volem parlar d'una d'aquelles històries que demostren, com el nostre programa, que la cultura no entén de fronteres. Els castells, una de les tradicions més reconegudes a Catalunya, patrimoni immaterial de la humanitat com el flamenc, han batejat fins a Ubrique, han viatjat cap allà, a la província de Cádiz, i ho han fet de la mà dels moixicanguers d'Igualada, en plena Fèria de la Piel, com dèiem, castellers catalans i veïns d'Ubrique han compartit aquesta tradició, ho van compartir el mes de maig, amb torres humanes de fins a 7 pisos d'alçada. Una iniciativa que neix de l'agermanament, com dèiem, d'Igualada i Ubrique. I per conèixer com es viu aquesta experiència, aquí estem molt acostumats, o els catalans estem molt acostumats a veure festes d'Andalusia, etc., als carrers, com es viu això a Andalusia? Parlem amb Guillermo Prieto, que és president de la Colla Moixicanguers d'Igualada, que ha viscut aquesta experiència de primera mà. Guillermo, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, David.
0: En primer lloc, com és arribar a Ubrique, en plena festa, i trobar-te els carrers plens de gent esperant veure una tradició tan catalana com els castells, i quin va ser el primer impacte que ho vau tenir els moixicanguers?
1: Doncs la veritat que super positiu va ser. De fet, ens va sorprendre, perquè hi havia molta expectació, molta gent als carrers, i amb moltes ganes de veure'ns. Ens vam sentir super acollits ja de bon inici, sí.
0: I com sobretot, quina reacció vau notar entre els veïns d'Ubrique quan vau començar a aixecar les primeres estructures? La gent coneixia que eren els castells o se notava una mica d'estar descobrint en aquell mateix moment el que era aquesta tècnica tan nostra?
1: No, la percepció és que no ho coneixien, Havíem fet prèviament, perquè òbviament ho vam estar preparant tot el viatge conjuntament amb la gent d'Ubrique i tal, i s'havia comunicat dintre del programa de les festes i tal, que aniríem i s'havia promocionat, però realment quan ho van veure en directe la sensació va ser de que es van quedar molt sorpresos, et diria emocionats fins i tot. La veritat és que molta gent es va apropar a nosaltres a dir-nos, ostres, quina meravella, és impressionant, magnífic, saps? Molts adjectius d'aquest tipus, també a la canalla, clar, que genera, no?, molta complicitat, diguéssim, amb la gent, no?, quan puja dalt de tot. I la veritat és que jo crec que els va sorprendre que no eren molt coneixedors d'aquest fet cultural tan nostre.
0: Recordem que els castells tenen molt a veure amb la confiança, la cooperació i el sentiment de comunitat. Quan les portes fora de Catalunya, creus que aquests valors es perceben encara més?
1: Totalment. Mira, quan... Sí, són valors que quan veus un castell, diguéssim que els sents de primera mà, no? Jo crec que des que veus el muntatge de l'estructura, de tota la base, l'organització de totes les persones, cadascú al seu lloc, etc., el moment d'anar pujant i construir-lo, no?, on es veu aquesta part de confiança màxima que necessites, no? Al final tens gent que t'està aguantant literalment, no?, per no caure, no? Has de confiar 100% en les persones amb qui ho estàs fent, no? Òbviament, treballar en equip claríssim. Jo crec que es percep molt clarament. De fet, la gent d'Ubrique, que vam estar allà fent diferents actes amb ells, no?, dinar, sopar, estar, vam participar una mica de les festes, ens ho comentaven, no?, que, ostres, que transmet uns valors molt positius i que arriben molt a la gent.
0: Recordem també que més enllà de l'espectacle hi ha aquesta barreja, no?, de cultures, una tradició catalana dins d'una festa tan pròpia d'Ubrique, que també és molt el que passa aquí, no?, una festa major d'Igualada, hi ha també actuacions de sevillanes, etc. Pot haver-hi. Que us hem portat vosaltres d'aquesta trobada amb la cultura andalusa i amb el que vau viure allà?
1: Doncs, mira, jo que tinc molt molt feedback de la gent, no? Tothom està super content amb l'experiència. Primer perquè el tracte és excel·lent, tots són facilitats, molt acollidors, és gent molt oberta, que t'obria a casa seva, literalment casa seva, eh? Per, ostres, si deus res, veniu a casa, tal. Ens van ensenyar tallers allà on treballen la pell, no? Hi ha aquesta col·laboració amb Igualada, que Igualada també tenim, no?, una tradició de treballar molt, molt la pell, i després ells fan el producte acabat, no?, el que ja es ven, diguéssim, a consumidor final, no? Hi ha un negoci important entre les dues ciutats, aquí l'agermanament, ens van ensenyar els tallers de pell, ens van convidar a dinar, diguéssim que la veritat és que va ser fantàstic, molta germanor, molt bon rotllo entre la gent d'Obric i totes les persones que hi ha amb nosaltres. A més, nosaltres, que clar, una colla castellera té aquesta gran diversitat, no?, que també és part de la riquesa, no?, que anàvem amb nens, anàvem amb famílies, anàvem amb joves, que també després van sortir per ahí, no?, amb les festes, amb la gent d'allà, va gent gran, que vam fer una ruta cultural per la ciutat, que ens van fer també per ensenyar-nos-ho. La veritat que l'experiència va ser molt enriquidora, molt contents, el tracte superbo i el resultat genial. De veritat t'ho dic, eh? Vull dir, va ser un viatge fantàstic.
0: I després d'aquest mes, ja han passat uns mesos, des del maig, després d'aquesta experiència, creus que els castells, bueno, poden ser també una manera d'explicar Catalunya fora de la terra i a l'hora de crear vincles amb altres territoris, no? Els castells tenen aquesta transmissió, no?, de Catalunya fora de la terra catalana.
1: Sí, sens dubte, sens dubte. Mira, jo ara han passat ja, com dius, uns mesos i encara rebo missatges de gent d'allà, no, de que utilitzen fins i tot alguna persona dels castells en reunions que han fet ells i tal, com per mostrar, no, els valors aquests que comentàvem que tenen, no? Jo crec que és una mostra de cultura catalana molt, molt arraigada i que expressa molt bé el que som, i moltes altres, òbviament, però els castells jo crec que expressa molt bé el que som, no? Aquest esforç, aquesta col·laboració comuna, aquest objectiu comú, aquesta confiança, i crec que és una manera d'explicar una mica el que és Catalunya fora, clarament, no? I crec que ajuda també a unir, perquè al final, i ho fèiem, no?, quan fèiem la pinya i tal, animàvem també a la gent local, no?, que es fiqués a les pinyes amb nosaltres, que participés, no?, de l'activitat conjuntament amb nosaltres, i ho feia, la gent ho feia, s'hi posava, ho experimentava, i crec que ens apropa, que compartir aquestes expressions culturals entre pobles, sens dubte que ens apropa.
0: Doncs hem parlat amb Guillermo Prieto, president de la colla Muxicangués de la Igualada, amb aquesta experiència que vam viure al maig, d'anar cap a Obrique, a Cádiz, viure la tradició dels castells, la gent d'Obrique, vist a xarxes socials, que va estar molt entusiasmada, i agraïm la vostra participació, Guillermo, i com no, sempre que puguem unir aquestes cultures, sempre es vol unir cultura i fer aquesta diversitat amena i enriquidora per a tots.
1: Sens dubte. Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.

0: A veces pasan cosas inesperadas, ¿verdad? Pues no, no era la sintonía que correspondía, porque ya la habíamos puesto. Se trata de esta, la que vamos a escuchar ahora, que es la del Joan. Y cómo no, nos trae los 100 discos más vendidos de la historia. Pero como no está aquí, pero bueno, aunque no esté, es como si estuviera, porque él nos ha dejado su voz, su cálida y fantástica voz, para que pasemos un ratito en su compañía, pues bueno, pues vamos a por él y vamos a ver qué es lo que nos cuenta en esta ocasión.
1: Muy buena tarde a todos los astilians y astilianas que nos escoltan aquí a Radio Somboy. Avui em toca a mi encetar la temporada, però una mica, bueno, una mica no, totalment a la distància, doncs em trobo molt lluny de vosaltres, però des d'aquí us faig 5 cèntims de la meva secció, que espero que us agradi. Recordeu que estem repassant els 100 discos més venuts de la història de la música, que per fi el José Luis ja ha après a dir bé la secció, i anem pel número 73, on trobarem el història del Michael Jackson, que ens el saltem i ens perdem el número 72, on trobem el primer recopilatori del senyor Bon Jovi, de la formació Bon Jovi, anomenat Crossroad, The Very Best Of, que es va publicar el 11 d'octubre del 1994 per Mercury Records, i que ja ens n'anem als 22, 23, 24 milions de còpies venudes. Aquest recopilatori, on hi ha temes com el Living on a Prayer, el Keep the Faith, el Bed of Roses, el Blaze of Glory, i el tema Runaway, que és el que a mi més m'agrada, però no només de Bon Jovi, sinó en general de la història del rock. I aquest recopilatori tenia dos temes nous, dos singles, anomenat Always i el Someday I Will Be Saturday Night, que és el que escoltarem avui, perquè tothom està sempre acostumat a escoltar les mateixes cançons de Bon Jovi, i aquí, com sabeu, a Radio Somboy som una miqueta especials i sempre posem coses una miqueta diferents, així que he pensat que aquest tema, el Someday I Will Be Saturday Night, que era una cançó nova que va arribar molt amunt a les llistes d'èxit juntament amb el Always, és un tema ideal per aquest divendres de començament de temporada del programa Estils a Radio Somboy. Així que ens escoltem i ens veiem la setmana vinent, i us deixo amb aquest temazo del Bon Jovi, i res, a gaudir-ho, i bon cap de setmana a tothom. Adeu!

Efectivament, jo crec que ja haureu encertat la majoria, que avui parlarem de Suspicious Minds. És el tema amb el que aquest senzill, l'Elvis Presley, va aconseguir el seu darrer número 1 de la llista Billboard Hot 100, que va ser el número 18 de la seva carrera. El que estem sentint ara és la versió instrumental del pianista estatunidenc Jason Coleman, que des de la pandèmia fa concerts online en directe cada setmana. Però anem a parlar de l'origen. El creador d'aquesta cançó és el músic Mark James, nascut a Houston, Texas, el novembre de 1940. Però ens trobem a la síntesi d'aquesta cançó a 1968 a Memphis, on el Mark s'ha traslladat a viure amb la seva esposa. En aquell moment, tot i estar casat amb la Shirley, des de feia poc, es va adonar que encara sentia alguna cosa per la Karen, que és la seva novieta de l'infància. Ella s'havia casat a Houston i ell sentia que era un moment confús, que tots tres estaven atrapats en una mena de parany del que no podien sortir. La lletra d'aquesta cançó explica aquesta situació. El títol es podria traduir literalment com a ments recelosos o sospites i recels, en el sentit de tenir la mosca a l'orella, de veure fantasmes on no n'hi ha. El cas és que el Mark la va gravar ell i la va publicar aquell mateix 1968, però la discogràfica no tenia diners per promocionar nous artistes i la cançó va passar desapercebuda, no va arribar a les llistes, va ser un fracàs comercial. Per això, aprofitant que després de 14 anys l'Elvis havia tornat a Memphis per gravar un nou àlbum i buscava material, li van oferir i la resta ja la coneixem. Per això, la versió que sentirem en uns moments és aquesta primera i original del Mark James, que penso que no va rebre el reconeixement que es mereix. Ja veureu que no és tan diferent de la de l'Elvis. Com una última curiositat, tant el Mark com la Karen no van trigar gaire en divorciar-se. El 1971, tots dos finalment es van casar i es ha durat tota la vida, fins que va morir el compositor fa ara 2 anys. Anem a sentir la veu del Mark James i el seu Suspicious Minds.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
2: Fas tard, si creus.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: L'esport es viu a Sant Boi en Joc. Connectem amb els periodistes de Ràdio Sant Boi desplaçats en els partits d'avui.
1: Amics oients de Ràdio Sant Boi, torna a Sant Boi en Joc en directe per viure tot l'esport de Sant Boi. Avui ho fem al Dani Jarque, on la ciutat cooperativa, després de baixar de categoria, s'enfrontarà al Poble Sec amb l'objectiu de tornar a pujar, per què no? Recordem el darrer partit que vam narrar de l'equip de Javi Calvo, on l'equip de la ciutat va baixar de categoria després de perdre contra la Pobla de Mafumet. Per tant, aquesta temporada té una altra bala per pujar un altre cop i tornar a la Lliga Elite. Però aquesta temporada, a més, tindrem un derbi santboià que ens fa moltíssima il·lusió. Un ciutat cooperativa contra el Sant Boià que viurem d'aquí poc i que ara parlarem. Avui m'acompanya, com sempre, als partits de la COPE, o quasi sempre, el Janai Berenzuela. Què tal, Janai?
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Eloi, és un plaer tornar a estar aquí. Jo crec que ja tocava ja aquests nervis, no? Aquesta competició un altre cop que, com has dit tu, l'últim record que tenim no és del tot positiu, però ja ens han xivat que aquesta temporada és il·lusionant. Genai. És il·lusionant i vindran coses positives, ens han dit, eh?
1: Ara parlarem de tot el que envolta aquest partit, però tu sí que tens bona relació amb molta gent de l'entorn de la ciutat cooperativa, que t'agrada parlar amb molts d'ells. Explica'm una miqueta què t'han dit d'aquesta temporada, com l'afronten després de baixar.
2: Bueno, ens han dit que hi han hagut, òbviament, molts canvis, són fins i tot 11 baixes respecte al planter de la temporada passada.
1: Moltes d'elles no anunciades.
2: Sí, efectivament, i fins i tot una dolorosa, que jo crec que aquí sí que ens ha trencat una mica el cor, però bueno, en resum del que ens havien dit, bueno, que és una temporada il·lusionant, que intentaran tornar un altre cop a aquesta Lliga Elite, i que hi ha hagut una sorpresa majúscula en com l'equip i els nous fitxatges s'han incorporat. És a dir, ja perquè no pensaven que costaria tan poc. És a dir, és una notícia positiva, òbviament, perquè són, ja ho comentarem, gent molt jove, fins i tot juvenils, que sí, són aposta del club, aquesta tipologia de fitxatges, però ens han dit que han arribat molt bé, que s'han incorporat d'una forma fantàstica, que han arribat a molt bon nivell, amb una molt bona predisposició a entendre tot això que conforma la COPE, que no és només el futbol, i que de moment les sensacions són molt positives i, a més, mirant els resultats de la pretemporada, són espectaculars, vaja.
1: Una cosa de la que vam parlar molt l'any passat i també durant la darrera temporada és que la COPE té una cosa especial, i és que a vegades aquest sentiment d'identitat total és el que fa que la COPE pugui mantenir-se sempre i ser un equip competitiu. Inclús l'any passat, tenint una plantilla segurament d'un nivell més limitat per aquesta Lliga Elite i un pressupost baix, per això molts cops es va al mercat de fitxatges buscant juvenils, faci això, sempre competeixi fins al final, no?
2: Sí, efectivament. Al final, l'any passat jo crec que va passar factura el no tenir tant fons d'armari. Aquest any jo crec que ha canviat, així que veurem com s'ha confeccionat la plantilla.
1: Doncs sí, ho veurem. I tenim àudio d'una persona especial que va fer i que va construir aquesta plantilla, que és el Fran Arroyo, el director.

0: esportiu de la ciutat cooperativa. L'escoltem.
1: Després de tres ascensos i poder conviure a la Lliga Elit, l'equip i el club va madurar molt i aquest estat doncs estarem plantejant-nos objectius ambiciosos, però sabent que serà molt exigent, que hi ha tots els descendits de Lliga Elit al mateix grup, serà un partit difícil i segur que aquí al nostre camp hi vindrà a competir-nos, vindrà rivals que mai han jugat o pràcticament no coneixen ni el camp i aquí a casa ens hem de fer forts. Sí o sí, plantejar el nostre estil, l'equip vol jugar encara més a les últimes temporades i de segur que ho farem molt bé.
0: Doncs ja hem escoltat les paraules del Fran Arroyo i jugadors pràcticament surten ja al camp. Veiem ja el Kilian, el capità, que segueix una temporada més al davant de l'equip del barri de la ciutat cooperativa. Sona ja l'himne, els suporters, els Cobeboys, com sempre, a la nostra dreta de l'estadi, ja preparats per fer un petit mosaic amb aquests dos colors de la ciutat cooperativa, el color negre i el color groc, que vestiran aquest camp de futbol. Dani Harke també els suports.
2: I falten els més importants, Eloi, que són els àrbits. Sense ells
0: sí,
2: no poden jugar.
0: Exacte, estem esperant que surtin els àrbits. També veiem aquí a Víctor Mbuku Janai, un jugador que ja no forma part de la plantilla perquè segueix a la ciutat cooperativa.
2: Efectivament, és una de les baixes confirmades, però que no deixa el ciutat cooperativa, sinó que se'n va a l'altra banda del terreny de joc. Forma part de l'estaf tècnic del Javi Calvo i el José Luis Márquez i veurem com és aquest nou paper del jugador tan important i tan estimat per l'afició.
0: Doncs surten els jugadors al terreny de joc i és hora de repassar els 11 inicials. Comencem per l'equip de Javi Calvo, que presenta un 11 una miqueta diferent al de l'any passat, Janai.
2: Efectivament, en canvis, però el mateix sistema. 4-2-3-1. Pablo Chacón en porteria, parella de centrals com no els típics, Ethan Relova i el capità Kilian García, lateral dret per Puello, lateral esquerra per un dels fitxatges, Gerard López, doble pivot per Adri i el mític Pipe Oller, el número 10 d'aquest equip, la qualitat al mitja punta, Hicham Celal en extrema esquerra, Ivan Lamuela d'extrem dret, Luis Serrano i com a punta, referència a un altre nou fitxatge, Hugo.
0: Anirem repassant les noves incorporacions. Hora de parlar també dels rivals de l'equip barceloní.
2: Equip amb disposició més defensiva, un 3-5-2, en porteria González, a la línia defensiva conformada per aquests tres centrals. En esquerra, Pau, en el centre, Dani i Òscar com últim doble pivot per Guille, Amin, lateral o carriler al dret per Tous, lateral o carriler per Iker, mitja punta per Samu i doble davanters Gerard i Víctor.
0: Mira, on s'ha repassat fent un petit homenatge a Toni Colom, que no és que hagi deixat l'equip, però sí que està lesionat, Gerard.
2: Sí, se li hem preguntat, després de complir els 100 partits en aquest inici de temporada, va patir una lesió molt important, una lesió de creuats, que el mantindrà fora de la competició durant aproximadament, ens han dit, uns 10 mesos fins que pugui recuperar tota aquesta tonalitat física per jugar en un equip tan exigent com és el de Javi Calvo.
0: Doncs per la Cope, molt caràcter, sense el Toni Colom.
2: Sí, però bueno, al final ja sabem, ens han dit, ens han xivat una mica també el propi Toni, que ho passa més malament fora del terreny de joc que dins.
0: Això està clar. També haurem d'anar repassant i contínuament anar mirant els apunts per veure quins són les noves incorporacions i què poden aportar i d'on venen, Xanai, perquè hi ha jugadors realment importants. Alguns que surten ja d'inici.
2: Sí, efectivament, hem dit, al final no l'hem comentat, però Alan Renato al final és aquest substitut natural, no?, del Toni Colom, que ve de l'Associació Esportiva Prat i avui debuten en competició oficial l'Hugo Santos, davanter que ve procedent de la Unió Esportiva Sants, l'Adrián Sánchez, que ve del juvenil preferente Atlètic Sant Just, i Ivan Lamuela, no?, un vell conegut aquí de Sant Boi, i segurament m'estigui deixant algú, sí, Gerard López, que és el lateral esquerra, que ve procedent de... Sí, de, no, ja l'hem dit abans, el juvenil de l'Hospitalet. O sigui que també va aposta del club, tres juvenils fins i tot en aquesta incorporació del mercat estival. I ara, si no m'equivoco, minut de silenci,
0: Sí, tindrem minut de silenci i ara parlarem aquí una miqueta de l'equip rival i podrà començar aquest partit entre la ciutat cooperativa del Poble Sec, aquí el Dani Harke i a Sant Boi en joc. Minut de silenci.

0: Minut de silenci finalitzat, fent-se les fotos protocolàries, tornarà la Copa a jugar a la dreta com feia ja la temporada passada quan començava els inicis dels partits, i volia parlar una miqueta del Pobla Seca ara quan queden segons per començar. Ho farem ara quan la posi en joc. Sembla que la Ciutat Cooperativa, els àrbits d'avui seran Eduard París Encinas, Mario Gilmasi, Pididac Tera Colomé, tots tres àrbitres tarragonins. I ara sí, tot preparat a l'esquerra Pobla Seca, a la dreta a la Ciutat Cooperativa, i tot preparat ara sí perquè comenci el partit del Dani Jarque. La primera aportació serà, per tant, per l'equip barceloní, serà pel Pobla Sec, quan indiqui l'àrbitre d'avui. Tot preparat, mirant els dos porters, ara sí, assenyalarà la pilota, i ara sí la posarà en joc el conjunt barceloní. La posa en llarg, buscant l'esquena de Kilian, el capità que salta, se la vol entregar a Adri, no arriba, se la queda a costat esquerra, cap a Iker, el jugador rival acaba tocant una pilota. La pilota en el cos de Luis Serrano, rebota en el del rival i serà servit davant a favor de la Cope.
1: Sí, ja ens han vist aquest plan de partits. També l'havien xivat una mica abans, que almenys sobre paper el que passarà és que el Ciutat Cooperativa haurà de tenir aquest protagonisme amb la pilota, perquè és un conjunt que juga molt directe. Jo crec que el seu sistema també ja ho deixa bastant clar, amb dos carrilers fins i tot, per ser un equip també bastant compacte. Aconseguir, diguem-ne, ganar aquests duels a pilota a l'àrea, com és el cas. Atenció ara, atenció.
0: Compte la pilota al centre, rebutja Izan Relova a costat esquerra, és Itxam ara qui baixa i es posiciona al perfil esquerra, pilota llarga que no arriba cap al seu company, serà banda a favor de Pobla Sec, deia Genei.
1: Sí, això, que serà un equip que serà molt, molt directe, compacte defensivament, i veurem com es desenvolupa o com tracta, diguem-ne, aquest paper la Cope de ser l'equip actiu i protagonista amb la pilota, que jo crec que és una cosa de les que l'any passat molt poques vegades va ocórrer en la Lliga Elite.
0: A casa sí, però fora, és que a fora va
1: sí,
0: ser el,
1: bueno, fora va ser el detonant del descens. Vaja, si haguessin fet els números o la meitat, fins i tot s'haurien colat en play-off. Però bueno, és una cosa ja del passat, sí. Han canviat bastantes coses al final també en el planter. Veurem, i esperem que per futbol no serà, i per qualitat tampoc, així que veurem com es desenvolupa, però bueno, jo crec que una de les idees principals també ja l'estem veient, un equip que també serà en transició molt perillós, perquè Ivan Lamuela té també moltíssima mobilitat, Lugo també és un dels màxims golejadors de la pretemporada, el Hicham ja sabem la qualitat tècnica que té, que segurament serà un dels millors jugadors de la plantilla de Javi Calvo, així que bueno, de moment hi ha bastanta mobilitat, ja ens l'han xivat, encara no tenen aquest 11, no?, confirmat titulars, tampoc aquestes posicions, perquè estem veient com Lugo està jugant una mica com a segon punta, l'Ivan Lamuel es col·loca com a davanter centre, el Hicham deixa aquesta mitja punta per anar-se a caure una miqueta més a la banda esquerra, així que molt mòbil de moment tot.
0: Pilota que recupera el Pobla Sec, carril central, pilota de Dani, retrocedeix i juga al llarg buscant l'esquena d'Izan Relova, que arriba amb el cap, obre cap a l'esquerra, on la baixa ja Gerard ara al nou lateral esquerra de l'equip de Javi Calvo. I Xam, Gerard, que torna cap a esquerra, al terra el jugador de la Copa, i l'àrbitre diu que no està res, i recupera la pilota l'equip barceloní, recupera l'equip de... que avui visita el Dani Jarque, vaja.
1: Sí, i hem de recordar que l'últim precedent entre els dos equips va ser a tercera catalana. O sigui, també estem parlant de que la COPE ha pujat de categories molt seguides, però també l'APA Pobla Sec també ho ha fet. Així que ara són dos equips que, un, és la segona temporada consecutiva, que són els visitants, l'equip barceloní, que juguen a primera catalana, i la COPE que baixa després d'aquesta aventura, no més sofrida que una altra cosa, a Lliga Elite.
0: Pilota que va Samu, perfil esquerra, ataca el Pobla Sec, acaba fent falta i acaba sortint aquesta pilota, indicant l'àrbitre, i serà servei davant a favor de la Ciutat Cooperativa. Veiem aquí al nostre costat, més pròxim, el Imbuco donant moltíssimes indicacions, com si fos un membre més del cos tècnic, que ho és, no? Però de l'altra part del terreny de joc, és una cosa curiosa, eh?
1: Sí, bueno, jo crec que fa aquest enllaç, no?, entre la plantilla, aquesta figura tan important, no?, com és els equips de futbol i els clubs, siguin professionals o siguin de barri, per dir-ho d'alguna forma, de ser l'enllaç entre els jugadors I l'staff tècnic o la directiva, una mica, perquè ens entenguem, el Bojan de la COPE.
0: Sí. M'agrada el terme per en Bucu, el Bojan de la COPE. Me l'apuntaré durant tota la temporada. Compte la pilota que es queda al porter del Poble Sec. A mitja sortida l'acaba tirant directament al camp de la Ciutat Cooperativa. Pepe Uller, amb el 8 a l'esquena, pilota llarga, descarrega Lluís a la banda dreta, pot tirar la contra. A més de Lluís, aquesta pilota que acaba tocant finalment el Pau, el defensor del Poble Sec, i serà servei de banda a favor de la COPE.
1: Sí, i un dels noms que segurament estareu trobant a faltar, igual que nosaltres, és l'Adrián Delgado Chicano.
0: Sí, exacte, és l'home que volíem parlar.
1: Efectivament, perquè normalment era qui ocupava aquesta banda titular, però després, bueno, són bones notícies i també males, òbviament, pel Ciutat Cooperativa, però l'ha fitxat el filial d'Europa, l'Europa B, que està competint a Lliga Elite, va fer la pretemporada a Meix, encara no és oficial, els canals oficials del club, però ja ens han dit que ha marxat aquell projecte, que estan molt contents i molt agraïts per tot allò que ha fet el club de Sant Boi, però que era una oportunitat que tampoc podien dir que no, i per tant Lluís Serrano, un dels altres mítics de la Ciutat Cooperativa, és el que s'ha sentat com a titular després de l'any passat no tenir molt de protagonista i també ser un jugador molt propens a les lesions en el cas que va estar molt de temps de baixa fora.
0: Home, ens fa pena, però ara m'alegro moltíssim que un jugador com Adrián Delgado Chicano, que s'ho va deixar tot per la COPE i que segurament de la COPE, d'acord, doncs tingui l'oportunitat de jugar a tercera ref amb un filial d'Europa que té aquesta possibilitat de jugar una categoria alta si puja amb el primer equip, evidentment.
1: Sí, bé, aquí l'aposta és que ho farà, que arribarà. O sigui, aquí sempre l'hem dit, l'única cosa que li faltava potser era la decisió de cara a porteria, perquè l'altra cosa era un jugador que anava molt sobrat.
0: I potser físic sobrat, fins i tot, perquè Javi Calvo tenia el minut 60 el canvi preparat.
1: Sí, efectivament.
0: Contra la pilota llarga, per fi l'esquerra, i Xam acaba arribant finalment el defensor Òscar del Poble Sec, l'envia directament a servei de banda, li posarà en joc la Ciutat Cooperativa. Serà Gerard al carril esquerre, nou lateral esquerre de la Ciutat Cooperativa per l'equip de Javi Calvo, que manté el 4-2-3-1. Pilota llarga, buscant a la Mela, li acaba caient la pilota als peus a la bota d'esquerra. Gerard, que la posa en profunditat cap a Xam, la deixarà sortir per... No se l'acaba enduent Òscar, que l'envia directament al camp de la Ciutat Cooperativa. Saltava Izan Relova, saltava també el davanter Víctor, l'acaba tocant en l'última instància el jugador de la Ciutat Cooperativa i l'envia directament a servei de banda.
1: I altra de les coses destacades que hem de dir, que qui estigui aquí al camp, el Dani Harke, veurà que hi ha un pivot que porta el número 9. No és que sigui una d'aquestes coses de tenir aura, no, d'aquests jugadors,
0: que podria
1: sinó
0: ser,
1: que és l'Adrián Sánchez, que és en principi davanter, davanter centre, número 9, per això porta aquest dorsal, però Javi Calvo li haurà vist alguna cosa en particular i especial, que està jugant en el doble pivot acompanyat al Pepe Lle, un perfil òbviament més defensiu. És una mica també aquesta contraposició que feia el Pepe Lle, el Toni Colom, amb el Villel Blanco, perdó.
0: Mm-hmm. M'agraden aquests invents, de Javi Calvo.
1: Sí. Bueno, és una aposta personal d'ells, i atenció, perquè ara l'àrbit ha rectificat després d'aquest...
0: Li ha dit al VAR, Genai.
1: Sí, li ha dit efectivament al VAR. No, li ha, pels comentaris que hem escoltat, li ha rectificat el propi Linier, així que el primer córner serà per l'equip visitant, per la Pablo Plasek.
0: Doncs sí, 7 minuts i mig ja de partit. Sant Boi en joc, Ciutat Cooperativa 0, Poble Sec 0, en l'estrena, en el retorn de la Ciutat Cooperativa, la primera catalana després de baixar de Lliga Elite. La posarà en joc Samo des del perfil esquerre de l'atac de l'equip barceloní, que a dreta la posa a punt de penal, acaba rematant Kilian, el capità, que la desvia, queda a la frontal de l'àrea, Puyo, que no aconsegueix rebutjar el centre de nou a l'interior de l'àrea, acaba tocant el jugador de la COPE, i entre Puyo i el seu company, el porter Pablo, l'aconsegueixen desviar, camp contrari. Compte que és ara la Muela, que arriba a la Mela, més de la Mela, perfil dret, acaba retrocedint la pilota cap a Blanco, aquest cap al perfil de l'àrea, on l'espera ja Adri, més d'Adri, perfil dret, la posarà a l'interior de l'àrea, acaba rebotant en un defensor del Poble Sec. No, en última instància ha estat el jugador de la COPE, i per tant serà porteria per González, pel Poble Sec.
1: Molt bona acció defensiva del Poble Sec, que fins i tot després de treure aquest córner no ha suposat un perill, perquè han sigut un conjunt, un bloc, és que ja, com havien anunciat en aquesta prèvia del partit, és un conjunt que sofrirà aquestes transicions, però es deixen la pell. Ens han dit que com a visitants potser no donen tant la sorpresa, però que potser passa una mica com el que va passar amb el San Juan Atlético Moncada l'any passat, que tenen un camp allà molt petit a Barcelona, que allà sí que es podrien fer molt forts en aquesta primera catalana.
0: Pilota llarga ara que guanya Poblasec, el seu propi camp. Estous contra Inxam, pilota llarga que estirava el carriler dret de l'equip barceloní, diu l'àrbitre que havia tocat a Inxam en última instància i serà per tant servei de banda a favor del Poblasec. Estous jugant a la min, de nou cap al 3 del Poblasec, cau al terra, falta d'Inxam sobre el jugador visitant la línia divisòria i la posarà en joc l'equip barceloní. Espau retrocedeix la pilota, minut ja 10 de partit, de moment 0-0 entre la Ciutat Cooperativa i el Poblasec. Pilota que perd la Ciutat Cooperativa a mig del camp, se l'acaba quedant de nou el Poblasec, se la quedava a mi, li acaba fent falta el jugador de Poblasec. El de la Ciutat Cooperativa guanya la possessió a camp contrari l'equip de Javi Calvo.
1: Sí, i hem vist que en aquesta jugada era Lugo qui estava acompanyant el Pepe i en el doble pivot, era l'Adri Sánchez qui es situava a la mitja punta i Malnamula que caia a banda i era el Hicham qui tenia aquesta posició de nou referència. Per tant, ja hem vist, no hi haurà una alineació, bueno, alineació titular com a tal sí, però no serà un joc tal qual, sinó que serà més de posició, és a dir, d'intercanvis constants, sobretot en fase ofensiva.
0: I Xam la posa al segon pal, no arriba ningú, acaba rebatant la defensa del Poblasec, frontal de l'àrea, rebutja com pot Víctor del Poblasec, queda morta la pilota, el xut de Xam, molt desviat a la dreta de la porteria de González.
1: Un xut que tenia moltíssimes ganes de treure-la de sobre, eh? Ha sigut sí, més per... Aquesta és d'acabar amb jugada. Contra. Acabar amb jugada que d'efectivitat, però bueno, continua apropant-se, eh? La Cope, a minut 10 de partit, ja hem patit aquestes no transicions que ens té tan acostumats l'equip de Javi Calvo i mica a mica va entrant en el partit.
2: Per cert, Genei, comença l'editorial dient que la Cope vol tornar a Lliga Elit. No sé si t'ho transmeten així als jugadors.
1: Bueno, mica en mica, sabem com funciona aquest club, que fins que no...
2: Partida a partida, no?
1: Efectivament, el discurs no canvia, altra cosa és ja depèn de com comencin les coses o com comenci a anar a partir de Setmana Santa, potser ja el discurs és un altre, però el missatge és il·lusionant. Il·lusió de tornar. No sé si ho faran o no, però la il·lusió està allà.
0: Compte que acaba el terra, Gerard, falta... Sí, falta sobre el jugador de la Ciutat Cooperativa, falta.
1: Ha rebut una trepitjada.
0: Sobre Hugo, el davanter ex del Sants, que es posa la samarreta de la Ciutat Cooperativa, li ha fet falta una miqueta més endavant de la línia divisòria i serà falta, per tant, a favor de la Ciutat Cooperativa centrada.
1: Sí, i la segona en aquesta part, que el que, bueno, el que demana no aquestes jugades són una mica de posar-les a l'àrea. No sé si ara el Luis Serrano té una mica de posse de que serà directe a porteria, veurem.
0: Doncs veurem, sembla que té la posse tres jugadors endarrere, tot i està bastant lluny de la porteria i de la línia de l'àrea. Veurem que acaba fent Serrano, xuta Serrano directament a la barrera, jo crec que era massa complicada i sí, més allunyana, però bueno, ha intentat el jugador de la Cope. Pilota llarga de Kilian, rebotada, tocava el jugador, el capità de la Ciutat Cooperativa, era fora de joc i la posarà en joc el Poblasec, la posarà en joc Òscar. Des de la línia de tres centrals que col·loca avui l'equip barceloní. Pilota llarga, buscant la diagonal. Toca en Gerard, que la baixa, obre cap a l'esquerra. L'espera Iaí, que era el carriler, i guanya la partida. Puello no, s'acaba anticipant el jugador de la Ciutat Cooperativa. Carril dret, més de Puello. El lateral que segueix en la conducció llarga. No troba companys per passar la pilota i l'acaba perdent el jugador de la Cope. Banda a favor del Poblasec.
1: Sí, i futbol fàcil, Futbol d'aquesta primera catalana. Pilota de llarga, central. Té aquest combat amb el Kilian, en aquest cas. Baixa la pilota, obertura cap a la banda, carriler arriba i a partir d'allà que sigui el que Déu vulgui.
0: Pilota del Poblasec, perfil esquerre de nou, la pot posar Iker, la posa al cap, acaba rematant, crec que era Gerard, es passeja, no arriba ningú i serà banda a favor de la Ciutat Cooperativa, si no diu el contrari l'àrbitre.
1: Sí, i ara l'estem recriminant una mica aquesta acció al Puello, perquè sí que és veritat que li han sobrat una mica s'han passat la pilota, perquè sí que és veritat que tenia un passe molt clar cap a l'extrem i al final s'ha convertit en una ocasió no clara però perillosa pel rival.
0: Pilota d'Iker, carril esquerre, ataca el Poblasec, pilota per la Ciutat Cooperativa, recupera Marc Puello, ara la rèplica de l'equip de Javi Calvo, en profunditat, buscant a la Muela, massa llarga la pilota, acaba sortint per línia de fons, i serà porteria per González. Està costant a la Cope, mantenir la possessió, tenir minuts de tranquil·litat, de possessió, vaja.
1: Sí, i no sé, no sé si això és el planning, que el partit es torni una mica boig, perquè sabem el que passa si el partit comença en aquestes pilotades llargues, de baixada de revolucions. L'any passat sí, també van patir aquestes coses de que en mitja ocasió ja el rival et generava un gol, i atenció, ara no, res, no ha sigut una passada bona de Luis. I ara Javi Calvo, sí que és veritat que se li llevan los demonios, com m'encanta aquesta frase ja des de la temporada passada, demanava calma, als seus jugadors, perquè sí que és veritat que ja comencem una mica aquesta anada i tornada de partit.
0: Pilota llarga de Ciutat Cooperativa, la guanya Pau, el tercer central per l'esquerra de la defensa avui de Manu Eric, la posa directament al servei de banda perquè la guanyi la Ciutat Cooperativa. La posarà en Joc Puello, no la deixa passar. No, la deixa perquè sigui Puello qui la posi en joc des del perfil dret, des de la banda. En tranquil·litat, la Ciutat Cooperativa, quan arribem ja al minut 15 de partit, Sant Boi en joc, Ciutat Cooperativa 0, Poble Sec 0, la primera jornada d'aquesta primera catalana. Pilota per Puello, cap esquerra, la posa interior de l'àrea, rebutja la defensa de l'equip barceloní, queda mort a mig del camp, volia retrocedir la pilota, la Ciutat Cooperativa l'acaba guanyant finalment. Hugo cobra cap a l'esquerra, escapa Itxam, arriba abans Tous, que s'emporta la pilota al carril dret de l'equip de Marc Emery. Pilota llarga, perfil dret, camp de la Ciutat Cooperativa, Víctor descarrega i ho fa bé sobre Tous, Tous sobrement, segueix la pilota, recupera, ara ve la Ciutat Cooperativa, Eva, era Hugo qui la recuperava, ara cap a l'esquerra, és Itxam, cap a dreta, la posa, segon pal, és boníssima, la Muelo l'esperava, el rebot, encara queda mort, era Adri qui xuta, fora! L'ha tingut la Ciutat Cooperativa, jugada per la banda esquerra, la posava Itxam al segon pal, l'esperava la Muela, quedava morta, arribava des de la segona línia Adri i l'enviava directament fora a la dreta de la porteria de González.
1: Jugada marcada a la casa, guanya el duel Lizan Relova, pilotada llarga per trobar-se a un dels extrems habilidosos d'aquesta plantilla, el Itxam farà la centrada i arribades a segona línia, que potser aquí està un dels secrets o objectius que vol tenir Javi Calvo amb l'Adri Sánchez en aquesta, amb aquest doble pivot, que és l'arribada des de segona línia, perquè l'hem vist, ha començat quasi a l'altura de la línia defensiva i al final ha acabat ell rematant una jugada que per molt a prop s'ha quedat a escassos centímetres de ser l'1-0 del Ciutat Cooperativa.
0: Pilota que guanya la Cope
1: i Gerard
0: la
1: mira
0: directament al camp contrari, banda esquerra, compta en xaca, pot saltar, arriba González, bloca el porter de Poble Sec, que l'envia directament al carril dret a Tous. Abaixa la pilota, acaba jugant amb Amin, aquest que gira, era Guille, finalment, qui li arribava aquesta pilota. És compte que és Dani, el xut directe, que intentava camp contrari, bloquejava la Muela, i ara la rèplica a l'altre camp, al camp de la Ciutat Cooperativa. És Víctor, pilota morta, acaba tocant Gerard, el lateral esquerre de la Cope, banda a favor del Poble Sec.
1: I també jo crec que li hem de donar una mica de temps, eh? Sí que és veritat que han sigut totes les victòries en els 5 partits d'aquesta pretemporada l'equip de Sant Boi, però sí que és veritat que hi ha moltíssimes diferències entre l'equip de l'any passat i la present temporada. Primer de tot, atenció,
0: Pilota cap a mi, que queda la pilota morta, frontal de l'àrea, rebutja la Cope com pot i l'envia directament a camp contrari, arriba Pau. I la carrera darrere, la Muela que volia arribar i guanyar la partida, la deixa passar al central de l'equip de Marc Emerick. I serà banda a favor del Poble Sec, deia Genai.
1: No, d'acostumbrar-se a un altre estil de, no sé si de joc, però almenys de perfils dintre del terreny de joc, perquè al final l'any passat potser teníem el Kevin Sánchez, no? El David Toro, un perfil potser més físic a dalt, després el propi Mbuku, no? Que és un perfil de que pot baixar una rentadora, i aquest any no, aquest any tenim l'aposta més d'aquest doble pivot una mica més jugons. Sí que és veritat que el Pepe Oye és un perfil més d'escombra, més defensiu, però no té res a veure al final, sobretot el punta, no? La mobilitat, l'intercanvi de posicions, per tant, veurem, i això necessita temps, és a dir, també els jugadors necessiten temps per entendre's, per crear aquestes relacions
2: aquestes
1: entre ells,
2: sinergies, sí,
1: efectivament, sí. Així que estem a la jornada 1, la pretemporada va començar fa un mes i poc, encara jo crec que no sé si estarà la plantilla tancada, però han arribat fa escasses setmanes, per tant, calma i tranquil·litat.
0: És Luis, perfil dret, és córner a favor de la Cope, volia arribar, Relova l'envia directament fora de la defensa del Poble Sec, serà la rèplica de la Cope des del servei de córner, però des del costat esquerre, preparat ja i xama el 12 a l'esquena.
1: Sí que és veritat, també sorprèn una mica, ara trobava a faltar, eh? I mira que jo sóc un enamorat d'ell, el Biel Blanco.
2: Sí, el trobava a faltar sobretot al mig del camp, es nota aquestes posicions més llargues.
1: Sí, sí, sí, sobretot a pilota aturada també, perquè també és el responsable, és el Hicham qui porta aquest protagonisme.
0: És Hicham, cama dreta, la posa primer pal, alçada, arriba a González, acaba rebutjant la defensa per mediació d'un central, pilota llarga que la baixarà Puyo ja al seu propi camp. Acaba retrocedint la pilota per Pablo. Porter de la Ciutat Cooperativa, minut 19 de partit, Sant Boi en xoc, Ciutat Cooperativa 0, Poblesec 0, la baixa Hicham, el passe de Pablo perfecte, carril esquerre, més d'Hicham, conducció interior, el 12 a l'esquena, acaba jugant a Madrid, cobra a la dreta, l'espera Puello que puja allà a la banda, posa la centrada directa, acaba tocant amb un jugador del Poblesec, aquesta pilota que la guanyarà l'equip rival, no, ui, perquè atenció, va a terra de Madrid, compta la pilota morta al camp de la Ciutat Cooperativa, surt amb tot pràcticament a uns 10 metres de la línia divisòria Pablo, i l'envia directament fora.
1: Bueno, bé, ara millors els minuts, eh? També una mica acaba d'entrar la Copa al partit, sobretot en aquesta banda esquerra, a partir de les conduccions i l'habilitat del Hicham. Ara ja sembla 20 minuts a la primera meitat. Eloi, almenys és la meva sensació que la Copa està molt millor que fa 10-15 minuts.
0: Sí, ha anat lent, li ha costat a l'equip de Javi Calvo anar entrant al partit, però finalment ha entrat. Estic veient una cosa bastant significativa, és que Hugo, a qui ara li han fet la segona falta, crec, del partit, està baixant molt a baix a rebre, Janai. No està fent de punta més fixa, sinó que està baixant bastant.
1: Sí, sí, és allò que estàvem comentant, no? Entre l'Ivan, l'Adri i l'Hugo, aquí tenen, jo crec, un avantatge bueno, en la planificació del partit, perquè potser ara no els coneixen tant, són jugadors que sobretot el Lugo és juvenil, no el tindran tan fitxat en aquests entrenadors que porten tota la vida a camps de futbol de primera catalana, segona catalana, per tant, si t'agafa una mica de sorpresa, estàs allà que no saps què fer.
0: La posa de la Copa era falta, rebutja la defensa del Poblesec, fora de joc. Algun atacant, no sé si d'aquí,
1: sí, del Kilian. Sí, sí, efectivament. Un d'aquests també que han de ser importants, sobretot per ascendència en la plantilla, i sobretot perquè l'any passat potser a nivells, òbviament, no parlem de les xifres golejadores, no sé si va arribar al doble dígit fa 2 o 3 anys, però que sí que és veritat que a pilota aturada tant l'Izan Relova com el Kilian han de ser importants en aquests equips per tot desatascar.
0: Pilota que rebutja la defensa de Ciutat Cooperativa, la intentarà baixar la Muela, acaba el perfil esquerre, no era Hicham perquè estava pràcticament de punta, arriba al minut 21, minut Dani Jarque. Falta ara de la Muela sobre Òscar. El camp del Poblesec li demana perdó al jugador ex del Nàstic de Manresa, el jugador del Poblesec.
1: Sí, i que complicat és ser el punta d'aquest equip, eh? O sigui, és guerra de guerrilles total. Ho comentaven també l'any passat amb tots els jugadors que han passat per aquesta posició, des del Hicham Feral, el Toro... després va ser, bueno, el propi Mbuku, ara l'Ivan Lamuela. És que és una constant baralla amb el central, sobretot amb aquesta disposició de l'equip rival, que és amb una línia ofensiva de 3, que no brilla tant, és un treball més d'anar a pico i pala.
2: Totalment, el que deies, Janai, i Lamuela pràcticament ja de punta, no? Ha començat, jo crec,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: Lugo,
1: sí.
2: I ara sembla que la mitja punta és per Lugo i la punta és per Lamuela, deixant la dreta a Serrano i a l'esquerra a Hicham. Per tant, algun canvi de l'equip de Javi Calvo. Baralla la pilota,
1: sí, sí,
2: Hugo
1: Alterra, targeta,
2: falta,
1: eh?
2: I reclama la targeta, i els jugadors del Poblesec li reclamen,
1: eh?
2: Que no està res, l'àrbitre diu que serà falta a favor de la Copa i res més, al costat de la línia que separa el mig del camp, però al camp de la Copa.
1: I Lugo ja s'està assabentant que és primera catalana, eh? Perquè ja porta 3-4 faltes consecutives, aquesta per mi de groga, perquè l'ha posat el braç a la cara, li ha donat un cop bastant, bastant fort, així que l'àrbit decideix rebaixar una mica encara aquesta tensió inicial de ser la jornada de debut, però la pròxima jo crec que ja tocarà.
0: Pilota Hicham a l'esquerra cap a Gerard, retalla cama esquerra, li entrega de nou i endarrereix la jugada Hicham, l'acaba centrant directament a l'àrea, bloca el porter del Poblesec, bloca González, que la posarà en joc, torna la Cope a les seves posicions, minut ja 24 de partit, Ciudad Cooperativa 0 con la Sec 0, falta de la Muela sobre Òscar, arribava tard el jugador de la Ciudad Cooperativa, ara em comenta Janet si ha estat o no, li acaba deixant la cama el jugador de la Cope a Òscar, falta i la primera groga del partit pel jugador de l'equip de Javi Calvo.
1: Sí, una falta claríssima, arriba tard, al final li van la Muela i a sobre és la segona consecutiva. Ha sigut una jugada molt similar a la següent, ha fet aquesta passada llarga, arriba tard, en aquesta fins i tot el tackle ha sigut més dur. Groga claríssima, i ara anava una mica a reclamar, no, Lugo, de a veure què estava passant aquí, s'està escalfant una mica entre aquesta batalla personal que han tingut amb l'Òscar i Lugo fa uns minuts de partit, així que primera groga del partit, primera per l'equip de Javi Calvo, i ja Ivan Lamuela no podrà fer aquestes pressions tan intenses.
2: Doncs sí, estava pressionant molt alt, pràcticament l'únic, però estava creant perill o com a mínim malestar la defensa del Poble Sec, que ha posat la pilota en joc Òscar. L'àrbitre ha parat el partit perquè diu que no havia xiulat i la tornarà a posar en joc el jugador de l'equip de Marc Aymeric, tot i les queixes de la Ciutat Cooperativa, que diuen que si l'ha posat en joc i no havia d'assenyalar l'àrbitre, que li tornés la posició a l'equip de Javi Calvo. Pilota llarga d'Òscar, ha de sortir al límit a l'àrea, Pablo
1: i Groga
2: que davanter del Poble Sec, que sortia al salt amb Pablo, acabava de xocar amb el porter de la Ciutat Cooperativa i l'àrbitre diu que falta i Groga, tot i les queixes ara de Gerard.
1: Sí, no, jo crec que una d'aquestes també ha sigut una jugada, no? Una pilotada llarga entre l'àrea, el Pablo Chacón ha sortit molt bé, hem sortit per la pilota, ha aconseguit anticipar-se.
2: No acabo d'entendre tampoc les queixes tan atalades de Gerard.
1: Jo tampoc, perquè
2: al final...
1: El Pablo
2: ha arribat abans, ha blocat la pilota,
1: sí.
2: I l'ha xocat el Gerard, no hi ha més.
1: Jo crec que la definició tècnica seria que li han fet la cama, no? Que li solem dir en terminologia de futbol, jo crec que així és més visual per la gent que ens estigui escoltant. Groga clara, estàvem dient fa un moment que l'àrbit tenia el llistó de les grogues una mica baix, però ja sembla que tot s'ha descontrolat, 25 de la primera meitat, eh?
0: La posarà en xoc Pablo, cama dreta, la falta i groga per davanter del Poble Sec, l'envia directament a camp contrari, escurada a la banda esquerra, i Xam que deixa aquesta pilota passar, li acabava entregant a Hugo, que no arriba perquè es rellisca i cau, i per tant surt la pilota per línia de fons, portaria per González.
1: Potser seria una bona notícia començar a rebaixar una mica amb aquesta intensitat, començar a fer jugades una mica més llargues, a trobar els interiors, un altre cop connectar els dos extrems com són el Luis Serrano i el Hicham Celal. Jo crec que per aquí potser a la Copa li vindria bé.
0: Pilota llarga, Gerard toca aquesta pilota, acaba en camp contrari, recupera Tous per l'equip barceloní, pilota llarga de Dani, toca la pilota Pepe Uller, li acaba entregant a l'equip contrari, les queixes de Javi Calvo perquè no li està agradant, jo crec, al seu equip. Obre la banda esquerra, és sí que retalla i torna al seu propi camp, juga el Poble Sec a la línia de 3.
1: Ja no surt tant, l'Ivan, a pressionar.
0: No. Pressiona, ara sí, una miqueta més alt, la Cope recupera precisament la Muela, obre la... enfrontat d'àrea, cama dreta, és ja a l'interior, xuta i Xama, acaba tocant a l'unso del Poble Sec, portaria... Sí. Diria que la primera... més important del partit.
1: Sí, sobretot... dificultat aquesta sortida de pilota, ha fet Hugo López una recuperació de la porteria rival i a partir d'aquí doncs, una mica es desencalla tot el que ve després. Primer intent en un rato de la Ciutat Cooperativa, que torna a apropar-se a la porteria rival.
0: Pilota que guanya el Poble Sec al seu propi camp. Òscar, pilota camp contrari, acaba sortint per línia de banda a la dreta de l'atac de la Copa al seu propi camp. La posarà en joc Marc Puello, buscant companys de referència. Baixa a rebre ara Dani amb el nou a l'esquena, la posa finalment al llarg, és la Muela que salta, li acaba guanyant la partida el jugador del Poble Sec, pilota morta, se l'emporta Hicham, la descarrega sobre Dani, aquest cap a l'esquerra on està obert ja Gerard, lateral i a carriler de la Cope, cama esquerra, el 4 li entrega de nou a Dani, buscant una dualitat, pilota llarga, no arriba Luis Serrano, aquesta pilota que se l'endú Òscar i l'envia directament a camp contrari, falta d'Izan Relova, no li va al col·legiat que...
1: Sí, falta
0: d'Izan Relova sobre Gerard. El jugador del Poble Sec m'estanya que no l'ha assenyalat l'àrbitre i dic, doncs l'haurà de deixar passar.
1: No, no, fins i tot la podríem haver assenyalat nosaltres perquè és que està a 30 centímetres d'on estem, de la nostra posició. Ha arribat tard, l'única cosa que no volia l'Izan en aquest cas era que passés jugador i pilota. Ha passat només pilota, per tant, de moment es libra d'aquesta targeta groga també.
0: Pilota llarga, banda dreta. Ataca Poble Sec, la pot tenir des del perfil dret, recupera Gerard, el lateral de la Cope, el xoc al jugador del Poble Sec, aquesta pilota queda morta, recupera l'equip barceloní al camp de la Cope, pilota llarga, aquí li entrega de cap directament a Pablo, però diu al col·legiat que en el control d'Òscar aquesta pilota havia sortit per línia de banda abans de la centrada i per tant serà posició a favor.
1: No estic
0: entès. Jo tampoc.
1: Ara sí.
0: Ha estat el Gerard que l'ha posat en joc o la volia posar en joc?
1: Sí,
0: en mig del camp.
1: Sí. Una posició que ara ell ha triat.
0: S'havien canviat les normes del futbol. Pilota llarga de Gerard. El terra Dani, diu el col·legiat que no està res. La Muela en punta, acaba retrocedint la pilota Dani amb el cap al seu porter per González. Pilota per l'equip de Marc-Emeric, que juga avui al camp de la Ciutat Cooperativa, el Dani Jarque, perquè per cert, Janai, bona entrada per ser el primer partit de la temporada, eh?
1: Sí, ens havien dit al principi, quan ha arribat, que la previsió era que aquesta temporada no hi hagués tanta gent, però sabem com és l'afició de la Cope, sabem com és el barri aquí de Sant Boi, i avui una entrada, atenció, eh?
0: Compte la pilota llarga, bé, Gerard volia controlar el davanter, que es quedaria pràcticament sol en el cas que l'hagués controlat. Arribava bé Marc Puello, que sempre és una garantia a la banda dreta, també la defensa, i tocava directament amb el seu porter. Compte ara la dualitat per la banda dreta, posa la centrada interior de l'àrea de la Cope, aquesta pilota que rebutja la defensa del Poble Sec, i serà córner a favor de la Ciutat Cooperativa.
1: Sí, molt bona jugada, en tres passades s'ha fet aquesta jugada de perill del Marc Puello. Ha sigut una descàrrega brutal després de l'Ivan Lamuela, que ha fet aquesta apertura pel Luis Serrano, que al final han tret un córner, no ha vingut un rematador, però ja estan aquí un altre cop en l'àrea rival.
0: Serà córner a favor de la Ciutat Cooperativa, banda dreta del perfil de l'atac de l'equip de Sant Boi. La porta cama esquerra, segon pal, és boníssima. Kilian que remata, no sabia on estava. Kilian, pilota que surt per sobre de la porteria de González. Molt bo al centre, eh?
1: Sí, a més l'esquerrà típic, que sabem com funcionen els esquerrans en el món del futbol. No sé si una altra cosa, però són diferents a la resta en quant a qualitat. I ara un altre cop l'Izan, en aquest cas és l'Izan Relova, que ha patit un xoc amb algun rival, i no sé ja quants cops ha caigut un jugador dels dos equips a terra, en 30 minuts de partit. Per tant, jo crec que serà, no sé si serà la norma o l'excepció aquest partit, la jornada 1 de Primera Catalana, grup 3.
0: Portaria per el Poble Sec, cama dreta González, l'envia directament al camp de la Ciutat Cooperativa, carril central, Kilian que salta, acaba tocant la pilota en Gerard i segueix en joc, Òscar que la rebutja, l'envia directament de nou cap al seu jugador, cap a Víctor Compte, que és ara Gerard, arriba Puello, ja era Puello una garantia a Lliga Elite, a Primera Catalana, encara més per la banda dreta,
1: I tant, és un dels jugadors d'aquests també que ja porten anys i que han de ser importants en l'objectiu que vulguin aconseguir, que encara no l'han determinat.
0: En tot cas serà
1: il·lusionant.
0: Il·lusionant. La il·lusió segur que la tenen, la Ciutat Cooperativa.
1: Això segur.
0: Rebut que queda mort al camp del Poble Sec, que la rebutja i l'envia directament a camp contrari. És Víctor, la baixa directament cap a Min, que controla la pilota mig del camp, ja al camp de la Ciutat Cooperativa. Controla l'esfèric, més amb la cama dreta, la conducció a gira per veure qui li està pressionant i descarrega sobre Òscar. Central dret de l'equip de Marc-Emeric, cobra cap a la dreta, cap a Tous, que retalla més d'Emeric, li podia haver fet falta i Xama es queixa d'una possible falta, segueix la pilota, compta el rebot, que li cau ara Víctor, més de Tous, envia directament al costat
1: molt
0: contrari
1: bé,
0: de l'àrea i Puello,
1: veient
0: que el volien pressionar, descarrega amb el cap cap al seu porter, cap a Pablo.
1: Sí, i atenció amb aquesta pilota que arribarà el Luis Serrano.
0: Doncs controla Luis com pot i refusa la defensa, rebusa el Pau pel Poble Sec, la posarà en joc des de la banda Marc Puello al camp ja de l'equip rival.
1: Podem assegurar-nos que hi ha un Puello al camp? Perquè és que és espectacular.
0: L'han duplicat, a Puello?
1: No, és espectacular.
0: Això a la baix, a tots llocs. Pepe Uller, la dualitat ara boníssima de Puello i el carril central. Ara volia vestir-se també de Pedri per posar una passada interior. Acaba aquesta pilota als peus de González. Molt bé, Marc Puello, banda dreta, incorporant-se per dins.
1: Sí.
2: el millor jugador del partit, de moment.
1: Sí, sí, de moment sí. Al principi, en aquesta primera meitat dels primers 45 minuts, jo per mi ha sigut l'MVP el Hicham, per tot el protagonisme ofensiu i el pes que ha tingut en l'equip en les seccions d'atac, però de moment ara el Puello, que és una mica navaja suïssa, apareix per dins, et fa la centrada, és el carriler, després està com tercer central, és a dir, és un màquina.
0: Pilota llarga, ara de la Muela, buscant Hicham la punta, surt González, fora de joc d'Hicham en aquesta carrera per guanyar la partida als centrals i la posarà en joc el Poble Sec des del perfil dret, a Reia Genai.
1: Sí, passen per aquí, no? Personatges que ens cauen molt bé.
0: Emblemàtics de la Copa.
1: Emblemàtics, efectivament. Mira, no podies trobar una paraula millor. Emblemàtics.
2: Si una cosa té aquest club, són personatges emblemàtics i persones increïbles. Pilota llarga de González. Compte la pilota que cau dins de l'àrea. Es girava ara Víctor. Queda pilota morta. Acaba Tous, perfil de l'àrea. És... no sé qui era, el jugador. Hi ha una pilota al terreny de joc. Una altra pilota es segueix jugant al partit. Pilota llarga ara de Puello. Kilian remata la via directament al perfil dret. Servei de banda serà a favor del Poble Sec.
1: Sí, i també hem de veure també l'estat físic de l'equip, perquè hi ha jugadors, per exemple, el Hicham, que ja es nota que en algunes tornades, no, a camp propi no les fa, o per exemple també el Gerard López, que ja no puja tant, el Marc Pollo també, que bueno, és una autèntica barbaritat.
2: Acaba de guanyar la partida d'una altra Copa Iker d'una manera espectacular.
1: Sí, sí, una autèntica barbaritat aquesta acció defensiva, però que ja no estem veient tanta intensitat, primer en pressió i després en aquests retorns, no, famosos del futbol, que són tan importants per no fer-te el 2-1, no, en banda.
0: 35 ja de partit, Dani Hark en directe, Sant Boi en joc de moment, Ciudad Cooperativa 0 en el retorn a la primera catalana, Poble Sec 0, pilota llarga de Víctor, queda la pilota morca buscant alguna rematada a la baixa i Xan, perfil dret, compte que és la Muela que controla amb el pit, pot xutar amb la dreta, s'acaba anticipant en Pau, aquesta pilota l'envia directament a córner a favor de la Cope.
1: I demanaven al Dani un joc, no sé si brusc o perillós de l'Ivan Lamuela, però al final l'àrbit no ha vist res estrany. I si no em vaig equivocar, serà el cinquè córner del Ciutat Cooperativa i un altre cop serà des del perfil dret Luis Serrano, per tenir aquesta comba, no?, que vagi en direcció i que faciliti aquesta rematada.
0: Perfil dret, cam esquerra, córner a favor de la Cope, la posa, acaba rebutjant amb els punys González, pilota a la frontal de l'àrea, escurada perfil esquerra, la baixa relova i juga cap a l'home que estava ara de cierre, que Gerard l'envia directament a camp contrari, pilota que refusa la defensa del Poble Sec, que cau a sobre de l'estadi i que baixarà al terreny de joc perquè la posi en joc Gerard des del perfil esquerre, des del servei de banda. Sí. Molt bons centres de Luis Serrano des del perfil dret cap a l'esquerra, eh?
1: Sí, sí, sí, és una de les coses també que potser no és un jugador d'aquests velocistes, no, com ens tenia acostumats l'Adrián Delgado Chicano, però sí que té aquesta qualitat tècnica, no? Al final és que ja l'hem dit abans, atenció ara amb aquesta recuperació.
0: Compte que recupera la Ciutat Cooperativa, camp contrari, pilota morta al terra, el jugador del Poble Sec aconsegueix quedar-se la pilota, bloca González.
1: I a més que el Luis aquest ha sigut un dels màxims golejadors d'aquesta pretemporada, amb dos gols, per tant, titularitat també merescuda.
0: Totalment. Pilota de Víctor, que descarrega sobre Samu, escurat a la banda esquerra, l'espera i a Iker, més de Samu interior. Ui, de l'àrea, que bé, Samu del primer, el segon
1: molt
0: també,
1: bé,
0: i el
1: Kilian.
0: Tercer apareix el capità, apareix Kilian per refusar la pilota, era boníssima la jugada del mitja punta de Samu, que retallava fins a dos cops a l'interior de l'àrea i li sortien bé les dues. És la posició pel Poble Sec. Camp contrari, pilota llarga cap al perfil on està Puello, pilota d'Iker que xutava de primeres, escurat amb la seva cama esquerra, bloca Pablo.
1: Sí, ara ja sembla que el Puello ja no arriba tant, òbviament. Jo crec que no sé si necessiten tranquil·litat o el descans per ajustar algunes peses o idees dins del terreny de joc, però el Javi Calvo, el que segur que no estàs content, perquè no em para de demanar-li intensitat, potser aquí també ha faltat una mica més, òbviament estem parlant de l'Adri Sánchez, que és un davanter que està jugant de pivot acompanyant el Pepe Oller, i aquest retorn tampoc, l'aspecte defensiu no ha de ser el millor, o almenys el més bueno, determinant del jugador.
2: No crec que estigui fent un mal partit, tampoc
1: no
2: està destacant molt.
1: No, bueno, cap jugador, jo crec, que no sigui el Puello per aquesta repetició d'esforços, jo crec que no hi ha cap jugador que hagi sostingut un molt bon nivell en aquests primers 38 minuts, ara que d'aquesta primera meitat.
0: Servei de banda a favor del Poble Sec. Pilota per Òscar, al central, cobra cap a la dreta, cap al carriler dret, que és Tous. Torna a jugar la pilota cap enrere, jugant amb més pressió. Ara l'equip de Marc-Emerick. Pilota a l'esquerra. Pau. Pilota llarga, interior, que arriba al camp de la Ciutat Cooperativa. Descarrega com pot. Ara Gerard obre cap a Òscar de nou. Volia posar-li la pilota a camp contrari. L'acaba baixant amb el pit. Marc Puello, que l'envia directament a camp contrari, buscant l'esquena d'algun jugador. Era la Muela qui corria. No arriba. Bloca González. Minut ja, 39 de partit. Sant Boi en joc. Primera part. Ciutat Cooperativa 0, Poble Sec 0, en l'estrena de l'equip de Javi Calvo, la primera catalana. Pilota llarga d'Òscar, salta Kilian, salta el Capi. Aquesta pilota queda morta, se l'acaba enduent Hugo. L'he jugat per Gerard, lateral esquerra de l'equip de Javi Calvo. Pilota llarga, no arriba ningú. És Òscar qui rebutja pel Poble Sec. Pilota de nou a dalt. Compte que es pot quedar morta. Compte que es pot quedar fora de joc. M'havia espantat, Janai, perquè era una pilota llarga d'Òscar. En principi, sense sentit, es quedava sol. Víctor, sí, davant de Pablo, era fora de joc, clar, l'ha assenyalat al Linier.
1: Sí, al final ho teníem molt clar, eh? Al final el Kilian i l'Ethan han tirat aquesta línia defensiva juntament amb el Pollo de forma espectacular i també molta imprecisió, eh? En aquesta primera meitat, molts fora de joc. No sé si portem ja 7-8 fora de joc, sobretot del Ciutat Cooperativa. Així que són coses que s'han d'anar polint amb els minuts i sobretot que encara ara, per mi, la jornada 1 és pretemporada. Fins que no arriba l'octubre o ben entrat el novembre, jo crec que no tindrem, sobretot, la tonalitat física i aquestes sinergies que tu comentaves abans, sí. Eloi.
0: Servei de banda a favor del Poble Sec, de l'equip barceloní. Ara més pilotes al camp de futbol. Sempre passa això, el Dani Harker.
1: Sí, bueno.
2: És un modo tenir tants sí, aficionats joves. S'acaben les pilotes.
1: I fins i tot la pedrera, no? Aquesta sí, cantera d'aquí.
0: Pilota d'Ethan Relova en conducció, marxa del primer, també del segon, creua la línia divisòria, obre cap a Eixam, ara que rebutja la defensa del Poble Sec. Aquesta pilota que marxa per línia de banda la posarà en joc Gerard, al lateral esquerre de l'equip de Javi Calvo. Pilota mig del camp, Pepe Uller, obre cap a la dreta, Puyo que saltarà, s'endú aquesta pilota, quin bon control del lateral dret de la Cope. Luis Serrano se la posa bé a la cama esquerra, centrada interior, rebutja la defensa barcelonina i serà banda a favor de la Ciutat Cooperativa. La posa el Capi en xoc, la posa Gili, minut ja 41 de partit, 4 perquè finalitzi la primera part. De moment 0-0 a Sant Boi en xoc entre la Cope i el Poble Sec. Kilian, el capità.
1: No, cap molt llarga, molt llarga.
0: Molt llarga, no arriba ningú. Jo no sé, Janai, però està totalment la Cope destinant el seu joc a les
1: sí,
0: pilotes al
1: sí,
0: llarg.
1: Sí, sí. I a més que ara ja no tenen, ja hem comentat abans, ja no tenen aquest perfil que pot baixar qualsevol pilota que l'arribi, sinó que ja més de potser de generar aquestes dualitats, no? De, ui,
0: compte ara el davanter de la Cope, la Muela cobra cap a l'esquerra i Xam, que xuta de primeres, crec que s'ha equivocat. I Xam tenia espai per controlar i avançar una miqueta més amb la pilota, ha decidit xutar d'aquesta pilota que ha descarregat sobre ell el davanter de la Cope, el nou davanter, la Muela, que ha decidit xutar amb la cama esquerra.
1: Sí, efectivament, i ara ja l'estàvem comentant, eh? Ha sigut una decisió una mica estranya perquè al final, si arriba a controlar aquesta pilota, tindria majors oportunitats d'haver generat un perill major sobre la porteria de González, però jo crec que està passant ja el físic. Jo crec que ja arribes una mica cansat, el cervell ja no pensa amb tanta claretat com al minut 20 o al minut 15 de partit, i ja estem veient que Hicham està cansat i necessita aquest descans.
0: I les demà també debuta el Sant Boià, aquesta primera catalana. Aquest any, recordem, tindrem un derbi molt especial que juga, per cert, el 17 d'octubre. Però compte que ara ho comentem, pilota llarga de Muela sobre Eixam, fora de joc.
1: Molt precipitat tot ara en aquestes jugades. Era un fora de joc claríssim de metres. És a dir, no entenc com l'Ivan en aquest cas no ha mirat. Precipitat totes aquestes jugades. Abans hem vist una del Kilian també que s'ha quedat llarga. Una mica, no sé, potser jo crec que una de les solucions podria ser l'entrada de Biel Blanco. No sabem com està físicament.
2: Però és que crec que Biel Blanco és solució per tot.
1: Clar, no, bueno, clar, Biel Blanco és un altre d'aquests jugadors.
2: És
1: el jugador diferencial.
2: Sincerament, la millor notícia per la Cope al mercat de fitxatges que no hagi marxat Biel Blanco.
1: Sí, ara el que sí que ja estem veient, i és una mica que reforça aquest argument que estem dient de que el Hicham potser es troba ja una mica al límit de les seves possibilitats físiques, no? És que està escalfant el Brian de Sokolou.
0: Comentàvem, Janai, aquest Sant Boià que debutarà demà com a local...
1: Al camp del Júpiter.
0: Al camp del, perdó, com a visitant al camp del Júpiter, i que viurem a Sant Boi en joc. També un duel, com dèiem, important d'un equip que també ha baixat de categoria, com és el Júpiter.
1: Sí, efectivament. Tornem Sant Boi en joc per la porta gran, no? Amb aquesta també primera jornada de l'altre club de futbol que està primera catalana, no? Com és el Futbol Club Sant Boià, i també tenim important, una mica de multiesports, aquí també, perquè el Handball Sant Boi s'enfrontarà al Handball Cardedeu també, així que poliesportiu també tot. Tindrem els nostres companys fent aquesta retransmissió, que no només ens quedem aquí, sinó que demà també tenim una nova jornada de Sant Boi en joc i que serà molt entretinguda, perquè Sant Boià un altre cop aquí, jo crec que en aquesta plantilla aquest any, després de totes els reforços que ha passat, serà interessant.
0: Segurament Itxan, cap a Gerard, posava la centrada, acaba tocant amb Tobus, aquesta pilota que queda morta, se l'acaba quedant la defensa del Poble Sec, obre cap a la dreta, cap al carriler dret, la posa en llarg, buscant l'esquena, buscant a Víctor, al terra, Relova, que bé, Ethan de Relova recuperant la pilota, fent una acrobàcia per aconseguir que la posició sigui de color groc. Ara rebutja la defensa Òscar, la defensa del Poble Sec, pilota que queda...
1: No ha sortit?
0: Una pilota que s'ha anat al cel del Dani Càrquez, no ha sortit per línia de banda, l'ha tocat amb el jugador de l'equip barceloní per entregar-li el de la Copa, i a l'àrbitre, bueno, entenc que ha entès que era una...
1: Bueno, s'ha cregut més els jugadors, que pensaven que havien sortit, però és que no ha sortit perquè ha votat dins el terreny de joc i estaven els jugadors com, bueno, alguna cosa xiurarà, doncs no ha sortit.
0: Pilota aèria, Gerard... Pressionat molt a dalt, ara David és al camp ja de l'equip barceloní, se l'endú ara amb el cos, ve Hugo, l'exjugador del Sants, que descarrega perquè jugui Gerard, toca aquest cap a Pepe Uller, de primera cap a Renova, s'està liant la Ciutat Cooperativa en la pressió alta del Poble Sec, i aquesta pilota que surt per línia de banda, i serà pressió per la Cope.
1: Sí, jo entre les coses que és llamativa, no, és que crec que Lugo està fent un partit també espectacular, entre cometes, fora de la seva demarcació habitual, com és el davanter centre, perquè
0: compta la pilota llarga, volia arribar Gerard, acaba corpejant amb Kilian, i pilota per Pablo, deia Gerard.
1: No es nota el Lugo López, aquest jugador de mitja punta, tant, o estem molt mal acostumats al Biel Blanco, però no és tan fino, no,
0: sí,
1: no és tan tècnic, efectivament, sinó que és més un davanter d'aquests més corpulents, més físics. Per tant, jo crec que per això potser aquesta demarcació, perquè si no, no tindries un altre que no sigui el Biel Blanco.
0: Falta a favor del Poble Sec, el seu propi cap, uns 10 metres de la línia divisòria, minut ja 45 de partit de la primera, som ja a l'afegit del partit, a moment 0-0, i Òscar l'envia directament cap a Pablo, que l'enviarà també amb la seva cama dreta al camp contrari, és Luis Serrano, que toca aquesta pilota, i de nou de porter a porter, partit que Genai...
1: Sí, costós, ara mateix.
0: Està sent un partit forçador, que final de la primera, 0-0 entre la Ciutat Cooperativa i el Poble Sec. Finalitza la primera part dels primers 45 minuts del retorn de la Ciutat Cooperativa, la primera catalana, de moment sense gols i de moment, Genai, sense ocasions.
1: Sí, havíem començat amb una intensitat molt alta, no?, pròpia d'aquest debut, d'aquestes ganes, d'aquesta il·lusió de tornar a la competició oficial, però sí que és veritat que hem anat de més a menys, o hem anat una mica més... Bueno, en pics de rendiment, pics baixos, han tingut els seus moments a l'equip, però no hi ha una superioritat clara en aquesta primera meitat. Per tant, veurem què ens depara aquesta segona part. Però, de moment, la Cope per mi ha de millorar molt, sobretot en aquesta tranquil·litat en el joc. Ho portem dient des de la temporada passada, així que veurem. El Biel Blanco ja hem vist que no jugarà, o sigui, ha sigut una errada per part nostra. No sé si tindrà algun problema físic, però, de moment, no podrà debutar en aquesta temporada.
0: Ja ens sorprenia que no estigués a l'11 titular. Doncs ho deixem aquí la primera part. De moment, 0-0 entre l'equip de Sant Boi i el Poble Sec, sense ocasions clares, molt haurà de millorar la Cope per emportar-se els 3 punts. En aquesta primera jornada ens retrobem en uns minuts en la segona part del partit.

Hola, hola, bona tarda, sóc l'Albert Vila i en aquesta mitja part del duel entre el Fideu Cooperativa i el Poble Sec, en els que els de Javi Calvo van empatant a 0 davant dels barcelonins, aprofitarem aquests 10 minuts des de Ràdio Xamboy per veure quines han sigut les notícies d'aquesta setmana a la ciutat. Doncs ara així, repassem l'actualitat punt per punt. I és que una de les notícies del cap de setmana és que els instituts Mariana i Rafael Casanova a Sant Boi rebran 1 milió d'euros cadascun per millorar la climatització de les seves instal·lacions. Tots dos formen part dels 100 centres educatius prioritaris que el govern ha seleccionat per actuar davant les situacions de calor a les aules

0: ha volgut fer declaracions sobre aquesta inversió i l'Institut Marianao explica que desconeixien la mesura. La regidora d'Educació, Maria València, apunta que Sant Boi viatja en bona direcció cap als objectius establerts
1: tenim
0: en aquest àmbit.
1: Tenim unes construccions que són realment antigues, és a dir, tenim centres educatius amb molts anys de vida i amb un ús molt intensiu. Llavors, el poder millorar, atenent també els canvis climàtics del moment actual, creiem que és un gran repte per nosaltres. I no dic que haguem, és a dir, que siguem, estem treballant, no dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores.
0: A més, aquest ha sigut un estiu on a Sant Boi s'han renovat instal·lacions, pintat espais, millorat paviments i enllumenat, instal·lat aparcaments per a bicicletes i patinets. Una de les principals novetats són les pèrgoles fotovoltaiques, que permeten generar energia renovable i alhora crear zones d'ombres als patis. El projecte, amb una inversió municipal de 2,2 milions d'euros, afecta 5 centres, el Benviure, l'Institut Marianao, Rafael Casanova, Ciutat Cooperativa i Josep Maria Ciurana. Ho explica també la regidora d'Educació, Maria València. L'escoltem.
1: Ja fa temps que estem treballant en com millorar els patis de les nostres escoles per poder també generar proteccions solars, generar també espais molt més confortables, inclús espais que puguin acollir activitats al centre, a l'exterior. Hem intentat instal·lar ja fa anys tendals i ara ja des de fa un temps estem instal·lant pèrgoles. Estem acabant d'instal·lar-ne 4 pèrgoles noves en 4 centres educatius. En aquest cas són pèrgoles fotovoltaiques que el que pretenen justament és treballar també amb noves energies per poder fer sostenible els usos dels centres, inclús també, en alguns casos, els excedents aniran a parar a la comunitat veïnal.
0: I l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer Lluís Companys, a Ciutat Cooperativa i Molinou, al costat de la passarel·la de l'estació dels ferrocarrils. El projecte, amb una inversió d'1,5 milió d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat de la zona. Escoltem els veïns del barri donant la seva opinió sobre aquestes obres.
2: Han bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
3: Hem de fer soroll, els que treballen hem de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el mur aquest. Entrar al barri que quedarà millor, això segur.
4: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
5: Todo lo que sea mejora para el barrio y vayan haciendo cosas para el barrio, bien.
0: Una de les actuacions principals serà construir una nova rampa accessible entre la carretera i el carrer de Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovarà l'enllumenat, el clavegueram i el drenatge. Escoltem a Javier López, regidor de Mobilitat i del barri Ciutat Cooperativa, agent de carrer.
6: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
0: Mentre duren els treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002. Hi ha més informació viària. Aquest passat dijous 17 de setembre s'ha obert l'accés cap a la B25 per connectar amb la C32 en sentit Castelldefels, des de la rotonda de la B201 amb Avinguda Marina, on es troba el restaurant Viena. L'Ajuntament informa que les obres de l'autovia de la B25 encara en la seva recta final. Ja només resten pendents la finalització dels treballs de 2 aparcaments, el carril bici i la integració ambiental de Sant Boi Nord. I en altres notícies, la pujada de preus continua pressionant les famílies i els comerços de Sant Boi. Els veïns expliquen que amb els mateixos diners poden comprar menys, mentre els negocis assumeixen costos cada vegada més elevats.
7: Cada 2x3 et canvien tarifes i diuen que por el estrecho de Hormuz que està pujant tot.
8: Si los precios suben en los productos, obviamente los precios van a subir cuando se vende.
9: L'any passat va pujar la xocolata, la farina també puja.
10: Verdures, carnes.
7: No ens veiem obligats a pujar el que ens puja el nostre proveïdor. Entre un 10 o un 15 inclús.
9: 5 cèntims, 10 com a molt.
7: Està la cosa una miqueta fluixeta. Sí, clar, que em preocupa, sí. Esperem que la cosa s'arregli una miqueta i tornem a la normalitat, perquè si no...
0: A Catalunya la inflació es va situant al 4% a l'agost i els productes energètics es van encarir un 14,8% respecte a l'any anterior i el transport, per la seva banda, un 7,9%. Davant d'aquesta situació, Sant Boi Comerç planteja impulsar compres agrupades entre establiments i reforçar la targeta de fidelització per intentar reduir l'impacte de l'encariment. És el president, Joan Ros.
11: Els comerços comencem a reaccionar amb economia d'escala, és a dir, el millor són bons moments I el que estem plantejant també aquesta compra d'agrupades entre els mateixos comerciants, no?, per poder assumir aquesta pujada de costos.

0: I demà diumenge hi haurà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat una inversió de 1.765 milions d'euros per a l'aeroport del Prat, en el primer pas per a una futura ampliació. La plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació a Barcelona per protestar contra aquest, especialment pel seu possible impacte mediambiental en espais com la Ricarda. La mobilització també tindrà seguiment aquí a Sant Boi. S'ha convocat una concentració aquest diumenge a les 11 del matí davant dels ferrocarrils, des d'on els participants s'uniran a la marxa unitària de Barcelona. És Ferran Cobo, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural, entitat que dona suport a aquesta manifestació.
1: El tema principal, en realitat, és un tema de salut, eh? El tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la pujada de temperatura. És que estar a favor d'aquesta ampliació del aeroport és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
2: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, demà tenim una nova retransmissió a Sant Boi en Joc. A més del dol que estem vivint ara mateix entre la Ciutat Cooperativa i el Poble Sec, demà a 12:45 a Sant Boi en Joc també viurem el debut del Sant Boià, que comença la Lliga jugant al camp del Júpiter, un rival que ve de baixar de Lliga Elit. Alberto Triguero, entrenador del Sant Boià, sobre aquesta temporada a Sant Boi en Joc. L'escoltem.
3: Doncs bé, ha sigut una temporada que una mica reflexa el mateix del partit, que hem anat de menys a més, i crec que hem acabat bastant bé. El partit de Llafia, la canvi de l'any l'altre dia, i avui hem acabat bé dintre del que és el partit. Llavors, ha passat moltes coses, és un equip que estem formant gairebé nou, un model des del principi. Crec que han passat coses molt bones a la pretemporada i coses que hem de millorar. I enfrontem a la primera jornada amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb confiança.
0: I a les 12 també estarem al Pau Gasol per viure el partit del primer equip femení de l'handbol cooperativa Sant Boi, que rebrà la visita al Cardedeu en el debut de la Lliga Catalana d'Or. Ens explica el que s'espera el president i entrenador, l'Albert Ruart. L'escoltem a Sant Boi en Joc.
4: Els rivals són molt forts. Tenim, per exemple, un Sant Quirze de B, que l'any passat crec que no va perdre només que un punt. Cardedeu, que l'any passat va patir moltíssim, doncs va fer una recta final de temporada, que és el proper partit. O sigui que intentarem, doncs, que vingui la gent a animar, perquè és el que necessiten aquestes noies, que se sentin recolzades, el club dona el màxim suport, i a partir d'aquí, doncs, fer una bona feina. I sobretot l'objectiu és lluitar, agafar ritme, són molts orígens diferents de la plantilla i hem d'aconseguir, doncs, que totes intentin tocar la mateixa cançó. I no és fàcil, però s'estan esforçant i de moment hi ha que comencen a sortir.

I amb això acabem aquest informatiu express repassant les notícies del cap de setmana de Sant Boi. Ara us deixem amb la segona part d'aquest Tiga Cooperativa 0, Apa Poble Sec 0. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i gaudiu del que queda de la transmissió. Tot just ara en 30 segons. Fins ara!

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ei, viva el rotllo!

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Dani Jarque per viure aquesta primera jornada de la primera catalana. Recordem, de moment, 0-0 entre la Ciutat Cooperativa i el Poble Sec. I la veritat, Xanai, que poc a dir, més a res, sí, que jugades al llarg dels dos equips i cap ocasió, només una, del Hisham Cela, al frontal de l'àrea, xut que ha tocat amb un defensor i ha blocat el porter de l'equip visitant, González.
1: Sí, de moment, escasses oportunitats per avançar-se en el marcador. Sí que és veritat que ara el Javi Calvo ha agitat una mica l'arbre, ha fet el primer canvi i, no, fins i tot seran dos, estem veient ara mateix perquè no s'han anunciat oficialment, però podem dir que Hisham Cela anirà a la banqueta. Ja estàvem dient que era un jugador que estava físicament molt, molt cansat. Ha sigut Brian de Sokolou qui entrarà i ocuparà la seva posició d'extrem dret, i també entrarà i debutarà en competició oficial amb el Ciutat Cooperativa Diop, que es situarà també en acompanyant el doble pivot al Pepe Ollé. Així que posició per posició i jugador per jugador. No hi ha moltes més lectures que no siguin a part de també el físic. Òbviament, l'Adri Sánchez, que deixa el terreny de joc, també ho deixa el Hisham Cela, el Brian de Sokolou i Diop entraran al terreny de joc.
0: Doncs sí, comença ja la segona part, la posa en joc la Ciutat Cooperativa. R, Loba, pilota llarga, carril a esquerra, carrils a esquerra, on estava ja Serrano, que sembla que ha canviat de banda. Ara haurem de reorganitzar-ho tot. Pilota que recupera Gerard, perfil esquerra, juga lateral de la Cope, per l'elaboració, la guanya al Poble Sec, pilota llarga, Kilian, el capità, que la mira directament a servei de banda, la posarà en joc a l'equip barceloní.
1: Sí, també confirmar que en la mitja part hem tret informació, l'Edo i jo, aquí som els topos també de la cooperativa, i el Biel està tocat, ja l'últim partit de pretemporada contra
2: i la sancionat. Fundació,
1: efectivament, ja no va jugar contra l'Hospitalet, per tant, és un jugador que encara no sé si ha de fer la pretemporada, però que encara no s'acaba de trobar bé físicament.
0: Pilota per la Ciutat Cooperativa a camp propi, pressionant només els dos jugadors en punta del Poble Sec, els altres a camp propi, cosa curiosa. I finalment Pablo, que li diu als seus jugadors que marxin a camp contrari. Pilota llarga, toca amb un defensor del Poble Sec i se'n va per servei de banda i la posarà en joc Puyo des del carril dret. Posarà en joc el jugador de Javi Calvo, de primeres, descarrega més de Dani, que la volia entregar al llarg cap al seu company, pilota morta, se l'endú ara el Poble Sec, camp contrari, era Víctor qui la descarregava, recupera Pepe Ullé, obre cap a l'esquerra, buscant a Luis Serrano, frontal de l'àrea, surt el porter González a Poble Sec per enviar-la directament a la banda perquè la guanyi la Cope. Diop, primeres posacions el nou jugador de la Ciutat Cooperativa en partit oficial.
1: Sí.
0: Ens han parlat bé d'aquest jugador, eh?
1: Sí,
0: ara
1: a
0: la mitja part.
1: Al final ve del canvi de led. Sí. No fa tant, va estar a la tercera federació, ara ja va
2: és cert que ens han dit que jugava amb el filial, però és cert que tenia minuts també amb el...
1: Sí, sí, sí, que feia també aquests típics entrenos, no?, i entrenaments sí, amb la primera plantilla, per tant, jugador també d'un time més físic, que no tant l'Adrián Sánchez, per tant, veurem, però de moment és un jugador que em pega més en aquesta posició, almenys visualment, sí, o almenys per característiques.
2: Sí, l'invent de l'Adri...
1: Sí,
2: bueno, si continua els propers
1: partits.
2: És que
1: partits, hi ha moltes baixes, Eloi, sí, ja sí, sí. Ens ho han dit també, no està Biel, encara no es troben bé físicament, el Javi ha hagut de reorganitzar aquestes posicions en base una mica a lo que hi havia.
0: Totalment, és pilota per l'equip de Poble Sec, el control d'Aikeles Bol, i pot guanyar la partida Puello, acaba al terra, acaben xocant els dos jugadors i acaba sent falta del jugador de la Ciutat Cooperativa sobre el de l'equip barceloní, i serà falta escurada a la banda esquerra, pràcticament un servei de banda. Ha sigut falta del jugador d'Iker sobre... No, està ben...
1: No, ha sigut...
0: Falta de Puello sobre Iker, el jugador del Poble Sec. Us la posarà en joc Gerard. Escurada, banda esquerra, dos jugadors en barrera, Brian de Sokolov i Pepe Ullé, posant la barrera. Ja Pablo obre les dues mans i puja els dos braços. El jugador del Poble Sec la posarà amb la seva volta dreta. La posa primer pal, rebutja la defensa Puello i la pot tenir el contraatac a la Ciutat Cooperativa. Era bona la jugada i la intenció amb la posació llarga, la conducció de Serrano, cau la pilota al perfil esquerre de l'atac del Poble Sec, el control de Gerard no era bo i es perd per línia de banda.
1: Sí, i un altre cop una acció defensiva molt bona del Marc Pollo, que ara ja crec que no hi ha cap dubte que està sent, si no el millor, un dels sí. millors jugadors del partit, i sobretot amb el fondo que té, perquè no sembla que hi hagi tres polles dins del terreny de joc. Ara sí, sensació una mica com el que estava passant avui, surt molt activa de la Cope amb aquestes ganes de tenir el protagonisme, però de moment això no es converteix, no es transforma en ocasions reals de perill.
0: Compte la Muela, volia descarregar la pilota a la banda dreta, on arribava, banda esquerra, perdó, on arribava Serrano, pilota de nou per la Muela, cau al terra, el jugador de la Ciutat Cooperativa, falta a favor de la Cope, a uns metres de la línia divisòria, la posarà en joc l'equip de Javi Calvo.
1: Sí, i al final és que és una de també de les no sé si de les claus del partit, però és que a la que la Cope fa una mica d'aquestes passades curtes, fa una mica de combinacions entre els seus jugadors, treu o una falta perillosa, o s'apropa, o evita tenir...
0: Que bona la pilota ara, Diop, a la banda dreta, prenent de Sokolopoli, encara l'1 contra 1 al terra, Iker, toca la pilota i serà banda a favor de la Cope. Deia Genai.
1: No, això, que la que hi ha una mica de combinació entre els jugadors, treus coses positives, t'apropes més a la porteria, no generes tants transicions ràpides al rival, no sé, jo crec que aquí és una de les coses que s'hauria de tenir en compte en aquesta segona confrontació.
0: Pilota a l'interior de l'àrea, amb l'exterior la posava Marc Puello, es passeja i toca la pilota al defensor del Poble Sec, l'acaba recuperant Tous, cobria ja directament a Gerard, és ara mig del camp, obre cap a l'esquerra, pilota pel carril d'Iker, que juga cap enrere, cap a Min, que és qui controla la pilota, juga cap endarrere, ara entra central, jugant ara entre Òscar, Dani i Pau, pilota cap a l'interior, on l'espera el carril central de Min, obre cap a l'esquerra, és Iker, jugant ara de primera sobre Víctor, que descarrega més cap a l'esquerra, Iker de nou, pilota entre els centrals de la Cope, l'acaba rebutjant la defensa, Sant Boiana, i la pilota de la Muela, que la pot guanyar i pot tenir una ocasió clara de gol, compta la Muela, que xuta la Muela! Fora! Li guanyava la partida la Muela al central, xutava pilota molt bombejada, s'amplava una vaselina perfecta perquè entrés dins de la porteria de González, finalment va fora i es queda la Cope amb la primera ocasió clara de la segona part.
1: Sí, minut 6 d'aquesta segona meitat, ha sigut una jugada que se l'ha fet i se l'ha creat totalment l'Ivan la Muela, ha guanyat aquest duel, li ha ficat el físic i de sobte ha tret un xut que jo crec que ni el mateix porter s'esperava i s'ha anat per molt poc aquesta primera gran ocasió de parir del Ciutat Cooperativa, que comença una mica ja a saber què ha de fer amb el partit.
0: Seré una miqueta oportunista, però com has dit abans, Genai, a la Cope li faltava un nou, de fet no l'ha tingut durant la temporada passada i li va faltar, i potser la Muela no és precisament el nou més nou possible, però sí que és veritat que és un jugador molt àgil.
1: Sí, és que són...
0: Compte la pilota a l'interior de l'Iqueia des de la centrada lateral, des de l'esquerra, l'Iqueia veus de Hugo, finalment aquesta pilota era fora de joc. Ja n'hi deia això, no?, que a la Cope li ha faltat un nou i no sé si la Muela ho serà, però és cert que té aquesta virtut de davanter més mòbil, no? No un davanter tan centre com va ser el propi Toro.
1: Sí, és que jo crec que també va una forma en què ha de canviar una mica també aquesta idiosincràsia del propi del mateix equip, Al final és que estàs acostumat a que si hi ha una pressió no t'acaben de sortir les coses, pilotada llarga, busques una mica guanyar el duel amb el Toro, que era un davanter centre pur, per dir alguna cosa, molt físic, i ara pues això ja no pot ser, o almenys no amb tanta freqüència, perquè no guanyarà tants duels, no guanyarà tantes pilotes, veus? O sigui, és un altre perfil de jugador que no és ni pitjor ni millor, sinó diferent únicament.
0: Pilota llarga d'Òscar, és Pablo, que surt a la línia de l'àrea i l'acaba rebutjant amb el cap i l'obre cap a la banda esquerra, i Gerard l'envia al cel del Dani Hart, que toca a Pepe Uller la pilota, rebutja de nou al cel de l'estadi, no la vol baixar ningú, no se la vol quedar cap aquí, finalment serà el jugador del Poble Sec, que és Amin, qui té la pilota, relliscava Brent de Sokolov, Kilian, que rebutja, el capità de la Ciutat Cooperativa, l'envia directament a camp contrari i aquest rebot que se'l queda a la frontal de l'àrea, Brian de Sokolov, frontal de l'àrea, Pepe Uller buscant la pilota interior, és bona ara Hugo, volia entregar-li la pilota a la Muela entre línies, no arriba i és portaria per González.
1: Sí, una d'aquestes també jugades, no?, que es nota que aquí Lugo ha pagat una miqueta de...
0: Compte la pilota llarga sobre Víctor a l'interior de l'àrea.
1: Molt bé, Ethan.
0: Sobre el
1: molt
0: terreny bé, de joc al davanter del Poble Sec. Es queixa d'una possible falta. Arribat bé el defensor Ethan Renova i s'ha endut la pilota, que ve ara Diop protegint la pilota. Es queda amb l'esfèric la Ciutat Cooperativa, obrint el carril esquerre. Gerard, conducció interior, la Muela, que descarrega la pilota. Es queixa d'un possible fora de joc. L'àrbitre no l'ha assenyalat. Continua la pilota per la Ciutat Cooperativa. Era Puello, buscava a Brian de Sokolov. La contra la pot tenir el Poblesec. Rebutja fora de l'estadi Kilian i serà banda a favor de l'equip barceloní.
1: Sí, hem de destacar aquesta acció defensiva de l'Ethan Renova, que ja sabem que és un central d'aquests correctors, no?, que físicament guanya aquestes pilotes, però és que ha sigut una acció defensiva també molt bona, perquè li ha fet el retall al davanter i just ha ficat la cama sense ningú mena de perill de penal. Així que molt bona jugada defensiva, molt bona acció individual de l'Ethan Renova.
0: És Diop, la deia la Mijarà, se la queda Diop al terra, falta, l'estaga agafant el davanter del Poblesec, celebrant la banqueta de Javi Calvo, perquè de moment Diop deixant bones sensacions en aquests 10 minuts que portem de la segona.
1: Sí, és aquest perfil més físic també, però ja s'ha deixat notar aquesta qualitat tècnica també en aquesta jugada que hem parlat abans, en aquesta, bueno, no sé com dir-ho, no?, mitja volta que ha fet per desvallegar-se de dos jugadors rivals, així que, bueno, sensacions positives també.
0: Bloca la pilota González a la centrada al llarg de la Copa pel carril central, bloca el porter de l'equip barceloní, la posarà al llarg. Poblesec tampoc vol errors, eh? Pilota no. Llarga, normalment les pilotes llargues de González van cap a Pablo i poc més.
1: I estem veient escalfar amb bastanta intensitat l'Àritz, també un dels nous fitxatges de Javi Calvo, que ve procedent del juvenil nàstic de Tarragona. Entenem, i almenys la sensació que em dona és que serà el canvi per l'Ivan Lamuela, que... Ui, bo, Puello!
0: Exterior de Puello cap a Luis Serrano, arriba a banda esquerra, encara l'1 contra 1, contra tots, Luis Serrano, carril central, cama dreta, el xut que se'n va directament a la defensa amb la seva cama menys dominant, i Diop al terra, falta del davant del migcampista de la Ciutat Cooperativa sobre el jugador del Poblesec, havia de tallar la jugada de contraatac, ho acaba fent Diop en el seu debut amb la Ciutat Cooperativa. Groga i falta.
1: Sí, bastant clara també, ha sigut una d'aquestes contres que havies de tallar d'alguna forma. Falta tàctica, potser amb una miqueta més d'intensitat de la que rep aquest nom, però, bueno, targeta groga, minut 11 de la segona meitat. Haurà de tenir molt de compte també, perquè ha sigut un dels canvis que ha entrat al descans, i ja tens allà aquesta limitació pels pròxims 30 minuts.
0: Pilota llarga d'Òscar, Gerard, tio, fa una xilena per per rebutjar, sí, aquesta pilota. No sé què ha intentat el bo de Diop, però se l'acaba quedant al Poblesec. Van d'esquerra, és Iker, juga cap endarrere, retrocedeix la seva posició, és Pau, línia 3 centrals, ara claríssima, amb Pau, Dani i Òscar, l'equip d'Aimeric. Pilota del capità al llarg, Relova, que rebutja, compte que boca de morta, se l'endú Samu, per fil dret, acaba deixant passar la pilota perquè sigui córner a favor de Poblesec, a la banda dreta, el primer, si no m'equivoco, d'aquesta segona, sí, part per l'equip barceloní.
1: Sí, i un altre cop, repeteix la mateixa jugada, que fa mal, pilota de llarga, Gerard no està en posició defensiva, no es tanca bé, l'Ethan Relova ha de fer de corrector, no arriba, i ocasió de parir que es transforma en un córner.
0: La posarà en joc des del perfil dret, també amb la cama dreta, la posa segon pal aquesta pilota que acaba rebutjant Marc Puello, queda morta Brian de Sokolov, la toca, però no arriba ningú, se l'acaba quedant ara Iker, que retrocedeix la pilota d'en Pau, i aquest al set del Dani Carr, que la pot baixar a Min, acaba tocant en última instància Marc Puello i l'envia directament al servei de banda al camp de la Ciutat Cooperativa, però a favor de l'equip visitant.
1: Sí, ara sembla que s'instal·la més els visitants al Poblesec en camp de la Ciutat Cooperativa, després d'un inici que, bueno, almenys prometia pel part dels Javi Calvo.
0: Pilota que recupera Guille al mig del camp, més de Guille, cama dreta, jugant a la mitja punta amb Samu, que descarrega ara Amin, pot tirar cap a l'esquerra, carril central, condueix, més de Amin, no li surt ningú, li surt Kilian, se'n va del primer, acaba jugant aquesta pilota amb Samu, el xut, el travessé, pilota mordat, ja li urde l'àrea de saltar, se l'ha d'agafar Pablo, ara sí que bloca el porter de la Copa i la conducció Damin, que continuava, no li venia ningú a pressionar, retallava sobre Kylian, acabava jugant en Samuka, xutava directament al travesser de la porteria de la Cope, que ara té la rèplica. Perfil esquerra, Luis Serrano, centrada, bloca González.
1: Bueno, comencem a despertar una miqueta, no?, d'aquesta anada i tornada. Han sigut jugades a moltíssim perill, fins i tot ha tocat el travesser, aquest xut de la Minca ha sigut una jugada. Ui, bueno, quines ganes tenia, eh? Quines ganes tenia Víctor.
0: Soltava Víctor de primeres, la boleja que se'n va directament a línia de banda.
1: Bueno, potser és de porteria, no?, perquè no crec que la banda vagi al Pablo Chacón, no? Seria una mica d'una jugada rara.
0: I ara aprofita la Ciutat Cooperativa per fer canvis.
1: Ostres,
0: tot
1: sí,
0: i que
1: sí.
0: L'àrbitre no,
1: no ho sabia.
0: A veure quins són els canvis. Sembla que marxa Pepe Uller, li està dient al col·legiat que no podia sortir Pepe Uller del...
1: Pepe Uller i Luis Serrano seran, eh?
0: Doncs aquí està. Pepe Uller i Luis Serrano. I ara marcarem...
1: Sí.
0: Qui són els dos jugadors?
1: Un d'ells, únicament per l'aviso, jo crec que és... Aquí me la jugaré... a Laritz Morales, si no m'equivoco. Ara mirarem els dorsals.
0: Qui acompanyarà Diop serà...
1: Un és Rubén, també Rubén García, un dels nous fitxatges procedent del juvenil de l'Hospitalet, que ocuparà aquesta posició que ha deixat el Pepe Oller. I l'altre jugador...
2: Ara ho destacarem quan...
1: Sí, però juraria que és Laritz.
0: Veurem, pilota llarga de la Ciutat Cooperativa, banda dreta, la Muela. Amb el 19 a l'esquena, protegeix la pilota el defensor del Poble Sec, queda morta, se l'acaba quedant la Ciutat Cooperativa, la centrada, el primer equipal, s'acaba... Ho intentava xutar, no sé si el xut directe, ara el jugador de la Ciutat Cooperativa, en tot cas serà porteria a favor del Poble Sec, posarà en joc González.
1: Sí, hem de posar una mica també en el context, eh? Estem jugant a Primera Catalana amb jugadors segurament del Poble Sec que portaran moltíssims anys passejant-se i competint per als camps de futbol de Catalunya. Ara mateix el Ciutat Cooperativa té 1, 2, 3, 4 jugadors que venen de juvenil.
2: Gent molt jove, el projecte Javi Calvo.
1: Sí.
0: Compte que és a dir, la primera del partit, perfil esquerra, més del 17 de la Ciutat Cooperativa, acaba descarregant, juga amb Gerard, que la posa directament a l'àrea, acaba rebutjant la defensa de l'equip barceloní, se la queda Diop a mig del camp, amagava en fer el pas i li acaba fent a Puello a la banda dreta. Més de Puello, conducció, cobra cap a la dreta, Brian de Sokolov, li volia tirar en llarg al lateral, a l'extrem de la Ciutat Cooperativa, se l'acaba quedant el Poble Sec, pilota de Samu al terra, Diop també acaba assenyalant la falta sobre el jugador de la Ciutat Cooperativa, ja no, i ara pregunto perquè jo crec que no està res, que hi ha al terra el jugador del Poble Sec també de la Cope, falta a favor de l'equip de Javi Calvo.
1: Sí, una mica rara aquesta decisió, perquè al final s'estaven embrullant una mica aquesta jugada, però no he vist res que... perquè xiuli aquesta falta, però bueno, oye, millor.
0: Gerard el posa al centre, directament a l'àrea, no hi havia ningú, bloca González. Minut ja 62 de partit, Sant Boi en joc, Ciutat Cooperativa 0 en el seu retorn a la Primera Catalana, Poble Sec 0, de moment poques ocasions.
1: Sí, potser no és la millor idea, no? Ara l'Àritz estem veient que és un jugador petitó.
2: Sí, molt
1: no,
2: baixet.
1: No crec que passi de l'1,70 i poc. No crec que amb l'Ivan, tampoc és un jugador d'aquest perfil que estàvem comentant abans, que sigui el més lògic posar centre, bueno, posar centrades com està fent el Gerard, que pot...
0: Compte no, la res. Pilota que acaba blocant Pablo Chacón.
1: És que jo crec que li costarà, és aquesta sensació, jo crec que li costarà a la Ciutat Cooperativa donar aquest canvi de xip de no ser un equip tan de duels en atac, sinó més de combinació, de jugades ràpides, de transicions. Bueno, veurem si aconsegueixen adaptar-se, perquè si ho aconsegueixen estem veient que el nivell és molt alt, eh?
0: Gerard, la conducció interior,
1: comptes
0: que estava complicant Gerard i falta a la pressió del Poble Sec sobre Gerard, la posarà en joc la Ciutat Cooperativa. Posarà en joc Relova. Relova Kylian, que segueix un any més, aquesta
1: sí.
0: Dualitat defensiva de la Cope.
1: I segurament de les millors de la competició.
0: Diop, mig del camp, volia posar-li una passada llarga per Rubén García, la incorporació de la Cope, corre a mi, ara la contra més de Rubén,
1: bé,
0: que acaba recuperant la pilota, no perquè queda morta, arriba Diop en segona instància, baixant revolucions, i la recupera Paula Sec, que acaba fent falta ara
1: molt
0: Brian
1: llest.
0: De Sokolov
1: molt llest,
0: sobre
1: ha
0: el jugador
1: aquí.
0: Del Paula Sec en aquest contraatac, ensenyarà la cartolina, no està res, però la falta sí. Sobre Guille.
1: Molt llest aquí, perquè estava mirant perfectament per al retrovisor que venia el Brian com una moto, ha posat el cos, falta clara, bueno, aquestes faltites no, que sempre xiulen, i ara pues una d'altra oportunitat a pilota aturada, veurem si no posen en complicacions a l'acció de cooperativa.
0: Més falta des del perfil esquerre, veurem quina és la jugada. La posa directament a l'àrea, punt de parar el rebuig a Kilian. Sospirava Janai perquè no era dolenta tampoc la jugada d'atac, compte que acaba xutant el jugador del Poble Sec des de pràcticament el seu propi camp, s'escolten els ulls, però ha anat molt desviada per sobre de la porteria de Chacón.
1: Sí, hem de veure també, un dels meus altres grans dubtes és com aconsegueixen adaptar-se aquests juvenils físicament a una competició que potser estàs jugant contra un home que et treu potser 20 anys no, però 12-15 segur.
0: Pilota llarga de Chacón, perfil dret, buscant a Brian de Sokolov, salta, no la deixa passar. Ara Pau, el jugador del Poble Sec, aquesta pilota que es perd per línia de banda i serà a favor de l'equip barceloní, tot i les queixes de l'afició del Dani Jarque. La posarà en joc quan senyali el col·legiat, la posarà des del carril esquerre Iker. Buscant la millor opció, s'ofereix en curt Pau a línia defensiva, finalment acaba jugant amb Amin, que descarrega de primera, escama esquerra Iker, buscant algun jugador que hi ha al terra, Víctor, no està res aquesta pilota, Gerard li entrega de primera a Chacón, cobra cap a l'esquerra al lateral esquerre de la ciutat cooperativa, pilota llarga, buscant ara Aymeric, Aymeric és el entrenador del Poble Sec, pilota que es perd per línia de banda a favor de la Cope, perquè acaba de tocar en última instància en un jugador de l'equip barceloní.
1: Sí, i ara ja sí que és cert que ja comencen a veure't una mica en aquesta predisposició de veure què fas, no, en el partit. Minut 65, vas, et quedes una miqueta, et serveix el punt com a visitant, però sí que és cert que com a local la Cope hauria de tenir aquest protagonisme d'anar pels tres punts, bàsicament perquè jugues de local. Per tant, això ja és un punt diferenciant, el punt extra, però de moment sembla això, O sigui, la Cope té aquest paper protagonista, potser no amb tanta efectivitat i eficiència com ens agradaria, però de moment el que més està intentant és el conjunt local.
0: Gerard, Amaritz, buscant l'1 contra 1, arribava abans Òscar, que rebutja la pilota i l'envia directament a córner a favor de la ciutat cooperativa, anima una miqueta més el Dani Jarque, que vol que els seus donin una miqueta més. També és una declaració d'intencions, no? Si arribes al primer partit a casa i tens la intenció de guanyar, i aquesta actitud també és positiu,
1: sí.
0: Començar així la temporada.
1: Sí, òbviament, començar amb els 3 punts. Atenció, perquè mira, ara es produirà un canvi. Sortirà...
0: Serà Bustos per Gerard.
1: Sí, efectivament. Jo crec que a veure qui s'instal·larà en aquest carril a esquerra, si serà el Busto o si Marc Pollo, que no seria la primera vegada que jugaria de lateral dret a cama canviada, però veurem, ostres, doncs no ho descartaria, Potser sí que Pollo passa al lateral esquerre i
0: no seria
1: Busto, que ocuparà el lateral dret.
0: La posada de Ciutat Cooperativa, perfil esquerra, cama dreta, la posa segon pel, compte que aquesta és bona, acaba rebutjant a l'última instància la defensa de l'equip barceloní.
1: Ui,
0: que xutava, pot tenir la contra. Ara el Poble C cobra cap a l'esquerra, és Iker, li volia entregar Emmanuel, sortia amb tot Bustos, que celebra, contra Brian de Sokolov, interior de l'àrea, el centre de la Cope, el terra amb tot pou per rebutjar la pilota, córner a favor de la Cope.
1: I molt bona acció, la primera que ha entrat molt bé aquí Busto, perquè era una acció claríssima, l'ha intentat, estava ficat en el partit i aquí ha ficat la cama amb una intensitat brutal, s'han portat aquest duel i ha sigut l'origen d'aquesta jugada que acaba en córner després d'un intent de centrada del Brian.
0: La posarà en joc Rubén García amb la cama dreta, també des del perfil dret de l'atac de la ciutat cooperativa, primer cap, primer pal amb el tacó, arribava Relova, l'envia per sobre de la porteria de González.
1: Bueno, la jugada aquesta de fantasia, aquestes són les que s'han d'acabar de la forma que sigui d'escorpió, sigui de xilena, de cap, és aquí el Relova l'ha tingut molt, molt clar, perquè si no les transicions són molt perilloses, l'hem vist abans.
0: 68 de partit, 68 minuts que porta la ciutat cooperativa aquesta primera catalana després de baixar de Lliga Elit, de moment sense gols, 0-0 contra el Poble Sec, ho estem narrant, ho estem explicant a Sant Boi en xoc, que vol terra un jugador de la Cope, crec que ha estat Hugo Diop, que segueix barallant per aconseguir la pilota, que Guille té els peus, aquesta pilota acaba sortint per línia de banda, i és per la COPE.
1: Pues sí, haurem de veure, perquè no sé si seran, òbviament jo crec que sí, perquè fan aquestes xarxes informatives, sobretot àrbits i personal de la Federació Catalana de Futbol, però s'han introduït noves normes en el futbol 11 d'aquest, bueno, i futbol 7 també, però òbviament aquí nosaltres no tenim tanta informació, però això que estem veient ara en el futbol professional, no, que passa en el Camp Nou, que passa, atenció, ara continuem, molt bé, Kilian.
0: Kilian, el capità, compta Manuel, se l'acaba quedant, buscava una pilota a profunditat cap a Iker, no arriba al carril esquerre de l'equip barceloní, banda a favor de la Copedia, Jana, i d'aquestes noves normes.
1: Sí, aquestes noves normes, que veiem de que si necessites assistència mèdica has de sortir un minut del terreny de joc, un minut natural, no?, de rellotge. Atenció,
0: contra,
1: ara,
0: Contra la contra, és Hugo li guanya la partida. Ara Dani, que havia perdut per complet la referència de la pilota, li guanyava la partida al mitja punta de la Cope, rebutjava finalment perquè arribava Òscar des de l'altre perfil de la defensa i serà córner a favor de la Cope. No sé si córner o banda, córner.
1: Sí, sí, córner.
0: La posada des del perfil dret amb la seva cama dominant. El 17 a la Cope, la posa primer pal, curt. Molt curteta la pilota, es queixa Javi Calvo, la reacció de Javi Calvo és de otra vez igual.
1: Sí, sí que és veritat, que es nota cosetes, diferent en aquest perfil de jugador, no sé, m'ha deixat de bona sensació. Ara mateix ja són dos de pilota aturada que no l'ha acabat de sortir, però en sensacions m'està agradant el perfil.
0: Kilian, Emmanuel posava el peu lo suficient per endur-se aquesta pilota, que rebot contra la pilota llarga, Relova, Emmanuel ha de rebutjar, Relova, amb quina tranquil·litat se l'endur Relova, compta que el control és bo, la passada amb l'atacó, amb el tacó de Rubén García, no tant, se la queda Víctor, que descarrega, banda esquerra, és Iker, arriba amb tot Bustos, compta que la pilota queda morta, arriba el cop i arriba Kilian per tallar el foc que tenia aquest contraatac del Poble Sec directament a banda.
1: Sí, i ara en aquestes ocasions, ara mateix no sé si es produirà un canvi. No, ara no, li han anul·lat. A veure, perquè sembla que ara que s'està posant... Sembla que no volen saber les noves normes, Eloi, perquè ara ja estan impossible i millor, perquè així millor intensitat, més oportunitats. A veure si cau... Ara sí que es produirà un canvi, no sé.
0: No, tampoc. Per al joc al col·legiat, per advertir a Gerard... La batalla de Gerard amb Relova, si no m'equivoco. I ara està, hi ha una confusió al córner entre els jugadors del Poble Sec, no sé què reclamen, en tot cas el córner la posarà amb la cama dreta, de fet ja ho ha fet, pilota interior de l'àrea, la toca Puello, la rebutja, compta la contra que la pot tenir, ara Aris des de la banda dreta, pilota al llarg de Brian Sokolov, jugava la pilota, el Poble Sec ve cap endarrere, cap al seu porter, cap a González, la juga directament al llarg, compta que descarregava, li regalava la pilota al davanter Víctor, cap a Manuel, que la tenia al carril central, no arribava i blocava Pablo Chacón. Mig al camp, Diop.
1: Olé,
0: la canvia directament al perfil contrari, a Bustos. És ara qui baixa, queu a línia divisòria, al lateral dret de la Ciutat Cooperativa, perquè Puyo ja és a l'esquerra. Diop s'ofereix a l'esquerra, Puyo pressionant ara una miqueta més a dalt al Poble Sec, Relova, que l'envia directament a camp contrari, compta que es porta la pilota per Bustos.
1: Era
0: fora de joc. D'Hugo, que la deixava passar perquè arribés Bustos a segona línia. I la posició, per tant, és de González, qui ja havia blocat la pilota. 73 de partit, Sant Boi en joc. Ciutat Cooperativa 0, Poble Sec 0.
1: Sí, també s'hauria d'aprofitar una miqueta més aquesta fresca. Uf, un altre cop que
0: pilota
1: quasi passa.
0: Pilota llarga de Brian de Socoló, buscant a la Muela a l'esquena. El rebot de pilota llarga. Sembla que crea perill, però acaba no creant res, Janai?
1: Sí, o sigui, ara ja estem en el moment de partit, que per mi és molt, molt d'hora encara. I atenció ara amb la jugada de la Ciutat Cooperativa.
0: Hugo, Aritz, jugant amb Bustos, retrasant la seva posició, més d'Aritz, buscant-lo contra un, són tres jugadors, Diop que controla com pot, amb la cama
1: molt
0: esquerra,
1: bé.
0: Juga cap endarrere i acaba assenyalant la falta a Samu sobre Diop, a favor de la Cope, allunyada de l'àrea, escurada una miqueta a la banda dreta, però una posició jo crec que perfecta, Genoi, per posar-la a l'interior de l'àrea,
1: Sí que és veritat que noto certa sobreexcitació pel minut de partida en el que estem. Queda, més de 15 minuts, més l'afegit que...
2: S'ha tornat al partit Poig molt d'hora.
1: Sí, és a dir, com que ja se't vagi la lliga, no?, en aquestes ocasions. Bueno, veurem si són aquestes...
2: I no per això el nivell està sent més alt, eh? Ni d'espectacle ni de joc.
1: No, potser per això, no? És el que porto reclamant moltíssimes jornades, sobretot des de la temporada passada. Una miqueta més de tranquil·litat. Avui comença la lliga, no s'acaba. És a dir, jo crec que això s'ha d'entendre.
0: Aritz, cama dreta, la posa directament fora, porteria per González.
1: Clar, aquí veiem, no? Et passes de potència en aquesta falta, que ve... No, precedida d'aquesta intent de ei, va, no sé què. S'ha d'animar, però potser no és el... No sé, encara no. Jo crec que no és el moment encara.
0: Canvis per al Poble Sec. Marxa el davanter, marxa Víctor.
1: Sí, i entraran Jaume i Brian.
0: Jaume i Brian són els jugadors que han entrat. L'altre jugador que ha marxat ha estat Iker.
1: Sí. Canvia totalment la persona ofensiva de l'equip visitant amb l'entrada d'Emmanuel i ara amb l'entrada de Jaume.
0: La posa al llarg, González. Toca la pilota, la primera pilota, Brian, al carril esquerre de l'equip barceloní, l'equip de Mannheim-Eric. Pilota al set del Dani Hart, que la baixa com pot Puello Diop, una altra xilena per rebutjar la pilota. Se l'acaba quedant Òscar, que tampoc es complica. El central del Poble Sec xuta directament fora de la pilota i poc més, perquè del Poble Sec Janai, és cert que nosaltres analitzem la Cope, no el Poble Sec,
1: sí,
0: però és que el joc també ha estat de pilota llarga i...
1: Bueno, és una cosa que no em sorprèn, eh?
0: No,
1: o sigui, al final, en aquestes categories, nosaltres que ja tenim experiència en veure partits i analitzar bueno, tant el Sant Boià com la Cope, sabem, sí, que no és una categoria d'aquestes vistoses com et podies trobar amb certs equips de la Lliga Eli, com podria ser la Pobla de Mafumet, sí, el Sabadell, aquest tipus de
2: sobretot filials,
1: efectivament, que tenen ja un organigrama, un model de joc molt, molt consensuat per l'objectiu d'arribar al primer equip, sinó que aquesta gent el que vol és objectius a curt termini, a guanyar els 3 punts i a partir d'allà pues, ja veurem si millorem.
0: Dani, com a home fixa d'aquesta línia 3, com a eix central, jugant una pilota al llarg que acaba als peus de Pau, el central esquerre, pilota llarga buscant a Brian, la deixa passar a Busto, banda a favor de la Cope, el seu propi camp, la posarà en joc el 23 de l'equip de Javi Calvo. Jugant a l'en llarg, salta Brian de Sokolov, aquesta pilota que se l'acaba quedant al Poble Sec, no té domini encara, però pilota de Brian, que salta també, salta Hugo, la muela també, la pantina, però acaba als peus del Poble Sec, que tenia calma total per baixar-la i decideix tornar a jugar al llarg, cau al terra Emmanuel, falta d'Emmanuel sobre Rubén García, el nou jugador, la incorporació de la Cope pel mig del camp. Pilota de Brian, juga cap endarrere, cap a Min, oh, jugant cap a Samuel, una bona jugada, ara era Guille qui rebia la pilota, Samuel és ara, pilota llarga, en profunditat cap a Jaume, estava ben posicionat, renova per tallar la jugada i se la queda Rubén García, conducció, falta d'element sobre Rubén, al camp de la Cope reclama targeta, Janai.
1: Sí, potser ja per acumulació, perquè al final la Min, el dorsal 5 de l'equip visitant, ja porta 77 minuts que sigui de partit, no és la primera falta que comet, però bueno, el no ser intensitat i el no tenir una jugada de perill, l'àrbit prefereix guardar-se aquesta opció de la targeta groga.
0: Puello controla lateral esquerra ara des de que ha sortit Pusto per ocupar el carril dret. Relova.
1: Poc moviment ara del seu de Cooperativa.
0: Cama dreta, arriba Busto pràcticament a la frontal de l'àrea, acaba tocant aquesta pilota amb Pau i serà de nou servei davant a favor de la Cope. Busto jugant amb Brian de Sokolov, protegeix posició a l'extrem dret de la Ciutat Cooperativa. Kilian, el capità, amb l'exterior, li entrega directament a Pablo Chacón, que toca la pilota. Un toc, dos tocs, mira quina és la millor opció, ara pressionant més a dalt el Poble Sec, que ha de jugar en llarg perquè és que no hi ha més, buscant a Aritz, el rebot se l'acaba baixant Puello en aquesta banda esquerra, més de Puello jugant a cama canviada.
1: Ai,
0: i acaba sent falta de Puello sobre el jugador del Poble Sec. 78 de partit, 0-0 Sant Boi en joc, Cope Poble Sec en el redebut de la Ciutat Cooperativa a la primera catalana. Tindrem un nou canvi, crec que ja l'últim, si no m'equivoco, Janai, l'últim no, perquè si són 7 canvis com l'any passat no és l'últim,
1: sí, no,
0: però marxa Hugo
1: i entrarà
0: els seus primers minuts de
1: al terreny de joc Carnicero. Juan Carnicero, un altre típic jugador d'aquesta Ciutat Cooperativa de segona catalana, fins i tot de tercera catalana.
2: Emblemàtic també.
1: Efectivament, i que a pretemporada també ha tingut bones sensacions i fins i tot ha sigut golejador en una ocasió.
0: Doncs serà la Muela al mitja punta, li cedirà la posició a Carnicero, que serà el nou punta de la Cope.
1: I aquest sí, veus, aquest sí que m'ho crec que li busquin, perquè Carnicero és un perfil, no, més en el bon sentit de la paraula, barrullero, que et pot lluitar, que si li fiques una pilota te la pot lluitar, te la pot generar una ocasió de perill, una oportunitat, és diferent, o sigui que esperem que ara no es converteixi en una anada i tornada de pilota de llarga, perquè sabem com és l'estil de joc dels visitants, espero que no caigui en aquesta trampa de Ciutat Cooperativa.
0: Falta de la Cope a favor del Poble Sec, justament a la línia divisòria, la posa ja en joc Pau, conducció del central, la perd, porta la contra Carnicero, el tacó no arriba a ningú, Pau que retrocedeix per jugar amb el seu company, però queda morta la pilota, set del Dani Hart, que la pot tenir Manuel, queda morta la pilota, primera pilota la toca Jaume, estadio patent i recupera la pilota per la Ciutat Cooperativa. Cuello, Aris no arriba, Diop està a tots llocs, bon partit de Diop en aquesta segona part, li acaba fent falta Samu a Diop i Javi Calvo es queixa de, com reclamant
1: sí,
0: una targeta.
1: Bueno, és que jo crec que ha sigut bastant clara perquè volia allunyar la pilota, volia treure-la del terreny de joc, però s'ha trobat amb la cama de Diop, que sembla que no té més problemes, i també molta cura amb aquestes pilotes del Rubén, perquè li tenia molta confiança al Kylian que anava a tallar aquesta acció, o es podia haver convertit en una ocasió d'un 1 per 1 amb l'Emmanuel i el Pablo Chacón, així que complicada aquesta decisió.
0: Cama dreta, relova, l'envia directament al perfil de l'àrea contrària. Refús de la defensa del Poble Sec, la baixa Kylian, la baixa al capi i juga amb Pablo Chacón, que controla cama dreta. Pablo Chacón pressiona Dale Manuel, no es complica, el porter de la Ciutat Cooperativa, mateixa banda, banda dreta, Brian de Sokolov remata, queda morta, refusa de nou la defensa.
1: Partit de tenis,
0: Barcelona,
1: ara.
0: I és que no has pogut definir millor, Janai. Ens encantaria poder explicar una altra cosa més emocionant, però de moment el partit està així, partit de tenis total, la Cope que toca entre centrals per acabar jugant al llarg i el Poble Sec ni això, juga al llarg i poc més. Pilota interior de Bustos que intenta buscar una cosa diferent i crec que el que acaba de passar ja no hi defineix precisament el partit. Pilota que li ataca el que li arriba a Dani, a Dani, a l'eix central de la defensa del Poble Sec, totalment sol.
3: Sí.
0: La podia baixar, jugar tranquil, i ha jugat al llarg i l'ha enviat directament fora del Dani Hart.
1: Ens estem trobant que són jugadors que tenen temps i espai per treure d'alguna cosa, per jugar, però no sé, o sigui, no sé ja si és el minut de partir, la sobreestimulació, el notar que una acció que ningú és superior i que una acció pot decantar la balança d'aquestes de descolgar-se, no baixar-la, però sí que és veritat que ara de joc molt limitat del partit.
0: Cama dreta, Puello, la falta centrada, segon pal, tocava, crec que era la Muela, Carnicero era qui tocava la pilota i acaba blocant el porter de l'equip visitant, Carnicero, que intentava doncs que no s'hagués ràpid el porter de l'equip barceloní, sí, i ha acabat pitant, no sé si una falta,
1: sí,
0: una,
1: sí,
0: pilota
1: falta
0: al terra.
1: Sí, en principi s'hauria de ser groga per no deixar treure la pilota, però bueno.
0: 82 de partit, Sant Boi en joc, Ciutat Cooperativa 0, Poble Sec 0, pilota llarga, la baixa Carnicero,
1: pues directament
0: al carril dret, aquesta sí que és bona, és Brian de Sokolov, encara la l'1 contra 1 contra Pau, Brian de Sokolov acaba xutant de primeres, la centrada, no arriba Aritz, es passeja per l'àrea i serà banda a favor del Poble Sec. La posarà en joc Tous, des de la banda dreta, s'ofereix en Curt Guille, i diu que no, que prefereix jugar-la en llarg. I ha col·legiat.
1: Veus? Una d'aquestes noves regles, no? De no pots trigar més de 10
0: però,
1: segons.
0: Però l'ha partit i ja està.
1: No, xiula, quan escoltem el silbato, és perquè porta 5 segons. I ja ho fa amb la mà, ho quantifica amb la mà, és a dir.
0: Pilota de Bustos, de cap. Mig del camp, més de Bustos contra Emmanuel, recupera Rubén García, més del camp, més de Rubén, jugant amb Diop, obrirà cap a l'esquerra, l'espera ja Puello, té carril per córrer, però replega molt ràpid aquí per Saloní,
1: Sí, bueno, també li ajuda aquesta formació que pots tenir fins a 5 en línia defensiva i ja acumules moltíssima gent per darrere de la pilota.
0: Aymeric, Emèric, no, Aritz, m'equivoco sempre amb l'entrenador de l'equip visitant. És més d'Aritz, l'1 contra 1 d'Aritz, se'n va del primer, del segon també per la centrada, primer pal era Carnicero, surt González, bloca al porter de l'equip, ara sí, de Marc Aymeric. I al minut 84 que som ja de partit, 0-0 entre la Cope i el Poble Sec, i podem destacar dues ocasions més o menys clares de la Cope i poc més en el partit.
1: Sí, potser alguna, no sé, més intensitat que qualitat, potser seria el meu resum ara en el minut 84 del partit. Un 0-0 d'aquests costosos, d'aquests de primera, de jornada 1, no? de la competició, però no sé, també ha de ser molt, molt complicat arribar un altre cop a un, potser un rival que no coneixes, que estem més acostumats a aquest tipus de categoria, però no sé, sorprèn, no? Al final la forma que també ha decidit triar el joc al Ciutat Cooperativa, perquè amb els jugadors que té, fins i tot amb les baixes, jo crec que està per alguna cosa més.
0: Va bé, Guille, Manuel no arriba a la pilota perquè estava a reloj, a falta de... Ha estat Pusto, és l'home que li ha fet la falta?
1: No, ha sigut Kilian, Kilian. Sí, ha hagut de tallar perquè no s'ha fet bé la pressió, no ha sigut
0: falta el... Falta de Kilian sobre Samu al camp de la Ciutat Cooperativa.
1: Sí, i ara ja, pues... no sé, és que... estic una mica sorprès, no? Amb tot el...
0: No esperaves un partit així?
1: No ho esperava, la veritat, no... Però també del rival, ara ja l'única cosa que poden treure, i és una mica el que estem veient en aquestes últimes jugades, són accions individuals, aquestes de que, bueno, si cae, d'intentar rascar minuts, segons, per descansar i a veure si hi ha alguna falta d'aquestes.
0: La posa Samu, acaba refusant la defensa, l'acaba refusant el bo de Marc Puello, pilota que se l'endú finalment Rubén García en conducció amb el cap, després amb la cama dreta, obre cap a l'esquerra, és ara Diu, convertida en l'extrema esquerra, obre més a dalt on l'espera Aritz, falta sobre Diu, sí, falta sobre el mig centre de la Ciutat Cooperativa, falta sobre Diu.
1: I anirà Kilian a ficar aquest centre, no, va reclamar-li
0: l'àrbit. Sí. 86 de partit, falta escura de la banda esquerra més a prop de la línia divisòria que l'àrea contrària, però la posarà directament a l'àrea. Puello ja es prepara com a únic home mentre es queixa Aritz d'aquesta falta, suposo que es queixa que no sigui groga.
1: Sí, però ja no o sigui, és a dir, si no l'ha xiulat ja, és que minut 86 de partit, si vols anar pels 3 punts, bueno, potser
0: és
1: ja...
0: És l'única manera que arribi un gol de la Ciutat Cooperativa.
1: Sí, o alguna d'aquestes... Bueno, ja n'estan passant de coses a l'àrea. Bueno, veurem si no acaba això.
0: Xiula el col·legiat, cama dreta, l'espera Puello, la posa, segon pal, Puello, acaba sortint González, pilota morta, acaba xutant Maret de Sacolom, contra la Morel! Gol! De la Cope! Només hi havia una manera que la Cope pogués sumar avui 3 punts, que era aquesta, pilota morta a interior de l'àrea, se li quedava la bota dreta a la Muela, xuta i marca en el seu debut, marca la Muela, marca la Cope, 87 de partit, Ciutat Cooperativa 1, Poble Sec 0.
1: Una acció d'aquestes, estaven dient, in extremis, aquestes individualitzades de si cae, pues que ha caigut a favor del Ciutat Cooperativa, ha sigut una d'aquestes jugades, de que guanyes un duel, la pilota, guanyes el segon, la xutes, intentes acabar, apareix el jugador que havia d'estar en el moment X, Ivan Lamuela, per fer el primer gol de la temporada oficial. Ivan Lamuela en el minut 87, adelanta el Ciutat Cooperativa en un partit que... Eloi, no tenia més història del que estaven explicant, era un anada-tornada al que passés, es quedaria així que de moment Ciutat Cooperativa guanya per la mínima, queden 3 minuts i ara sí que tenen pressa els del Poble Sec, que introduiran un nou canvi, canviaran el dorsal número 8 a un dels jugadors més destacats de la seva medular, el Guille, i entrarà ara mateix, ho sabrem. Me la jugaria que és Marc, amb el dorsal 14. No, Joel. Guille per Joel.
0: Doncs la Cope que marca el 87 de partit per posar l'1-0. El primer gol de la Cope en aquesta temporada, 26-27. és d'un jugador que ha arribat aquesta mateixa temporada. És de la Muela, que estava fent la veritat que un bon partit, és cert que discret perquè la Copa ha estat discreta tot el partit. Compte, la falta ara forta sobre Brian de Sokolov, es queixava l'altre Brian, el del Poble Sec, que era falta de la Copa. No és tot així, això ho indica l'àrbitre, no sé, Janai.
1: Sí, jo crec que podia haver caigut en qualsevol banda, perquè han sigut els dos, potser aquí estava més a prop el senyor col·legiat, per tant ens hauríem de refiar de la seva visió més propera, però sembla ser que el Brian intentava allunyar la pilota, s'ha avançat, s'ha anticipat, l'altre Brian ha arribat tard i per tant falta i possessió pel Ciutat Cooperativa, que és això ja, aquestes pilotes són oxigen i aire pur per arribar al minut 89, més l'afegit, que seran, doncs no crec que s'allargui més de 3.
0: 89 ja de partit, com has dit, Janai, guanya la Copa 1-0, Sant Boi en xoc, guanya el Poble Sec en la jornada 1 d'aquesta primera catalana, cama dreta la posarà Chacón a camp contrari, rebata la pilota, se l'endú al Poble Sec, pilota llarga, Kilian el capità, ha d'estar fort aquí, ho fa i l'envia directament la pilota a camp contrari, contra, que és Carnicero, salta González, pilota queda morta, no la bloca el porter, no segueix és... la pilota per la Cope, estava a la línia de fons Carnicero amb la pilota, toca amb un jugador, finalment li tira Carnicero de forma astuta al defensor de l'equip visitant i l'envia directament a servei de banda.
1: Sí, i una d'aquestes, és que és el que hauria de quedar de partida, aquestes accions a intentar estar en camp contrari tot el temps que sigui possible, sigui amb això que està passant, rebots, segones jugades, duels, pilotades llargues, això de perdre temps per part del Ciutat Cooperativa. Estàvem parlant, el joc no estava sent del tot positiu, del tot correcte. Aquí al futbol som puristes, ens agrada guanyar, a la Copa li agrada guanyar, s'ho manen sin res, no canvien aquests últims 5 segons de la segona meitat, els primers 3 punts de la temporada.
0: De Sokolov, segon pal, no hi ha,
1: no li ha cregut ningú
0: en aquesta centrada, i mira que era bona del Boda Brian, minut ja 90 de partit, som a l'afegit, la posarà en xoc González al porter del Poble Sec, jugant en curs, jugant amb Òscar, retalla, torna a jugar amb González, cama dreta, l'envia directament al camp de la Ciutat Cooperativa, Rubén García, pilota llarga, Carnicero, que la lluita, la guanya Rubén García, no s'entera amb el seu company, queda morta, falta de Carnicero sobre el jugador del Poble Sec, però diu l'àrbitre que hi ha l'avantatge, és a 20, banda esquerra, Jaume que corre la frontal, Kilian amb les dues cames al terra, córner a favor de la Cope.
1: I molt bona acció defensiva, ha sigut el bomber d'aquesta última línia, perquè si no, es plantava totalment sol. Ha sigut un central, una correcció grandiosa que fins i tot podria valdre els 3 punts d'aquesta acció del capità de Kilian García, que mai s'amaga.
0: Córner de la Cope a favor del Poble Sec, la centrada lateral que queda morta, interior de l'àrea, acaba rebutjant la defensa de la Ciutat Cooperativa i segueix la pilota en joc, la posada des del servei de banda. Recordem, som a l'afegit ja al 91 de partit, servei de banda, deixar passar el temps. No sé, Janai, estan els jugadors de la Cope dient que el marcador està passant de temps i som al 91 i, sí, i és com si no els agradés el cos tècnic. Ara ho preguntarem de totes formes. Pilota de Diop, que rebutja Aritz encara més. Servei de banda a favor de l'equip visitant del Poble Sec. La posarà des del servei de banda Tous, quan indiqui el col·legiat. Es prepara, és Tous, servei de banda. Diop salta també la pilota, torna a ser servei de banda, és la rèplica de la mateixa jugada. Juga una pilota interior, esquixant la possible mà, compte que la pot tenir el Poble Sec, no acaba sent falta a favor de la Ciutat Cooperativa. Som ja al 92 de partit, no sabem l'afegit, però continua la pilota i serà a favor la banda

0: Banda esquerra, Mesa Diop, pues tenia una bona ocasió, la Cope cau al terra al mig centre de la Ciutat Cooperativa, no està res, banda a favor del Poble Sec.
1: Pues hauria de ser una de les últimes, perquè si ja han parat el marcador en el minut 92, jo crec que seran 3, així que no serà la última o la penúltima, però bueno.
0: Pilota llarga de sortir, Chacón, cama dreta, compta el refús, Bustos li cau al terra, va amb tot Bustos, cau al terra, el bola al lateral dret de la Ciutat Cooperativa, li queia aquesta pilota i acaba fent un placatge a Bustos, a Brian, perquè no tragués aquesta banda. El jugador del Poble Sec, una cosa que he vist pocs cops, Genoi? Volia treure la banda ràpida, sí. El jugador del Poble Sec, evidentment, perquè era perdent, i Brian li ha fet un blocatge
1: al final,
0: perquè no
1: s'aquís. Al final, el resultat és el que és. El que volia era retrasar aquest inici, tallar una miqueta més aquesta contra perquè replegués el seu equip, ho ha aconseguit. És a dir, aquí és que jo estem dient, més puristes, els 3 punts són les últimes jugades, s'ha d'apretar.
0: Amin, mig del camp, ja al camp de la Ciutat Cooperativa. Obre cap a la dreta, controla Òscar, el capità i central del terra, ara falta Rubén sobre Òscar, que l'equip de Marc Emerick, a Carnicero intentant que no s'aquí ràpid l'equip visitant, ho acabarà fent Samu, que la posarà directament a l'àrea. Cert que és una falta que està a uns 10 metres de la línia divisòria per endavant, allunyada de l'àrea, però que evidentment el Poble Sec si ha intentat poc amb pilota aturada,
1: pues bona,
0: doncs ara ho ha d'intentar. Pilota llarga, contra la pilota, acaba rematant Òscar, el defensor del Poble Sec, i l'envia directament fora.
1: Hauria de ser l'última ja, al final s'estava ja en línia fins i tot mirant el seu rellotge. 5 segons, només té 5, o serà 4, corner?
0: 3, 2,
1: serà corner,
0: 1, Pablo Chacón al límit dels 10 segons que tenia per secar. Banda dreta, Brian remata la defensa del Poble Sec, queda morta Carnicero, que la baixa no, acaba jugant amb el defensor, li entrega pràcticament a l'equip rival, a Òscar, a la dreta està Pau, que controla, torna a jugar cap enrere, més d'Òscar, el seu propi camp.
1: Ha d'anar algú.
0: Cap a Pau, al central esquerre, ara que controla amb la seva, acaba dominant. A l'esquerra està Brian, que encararà l'1 contra 1 contra de Socoló. Més de Brian, mig del camp, és Amin que controla. El Poble Sec sense idees.
1: Final.
0: Guanya la Ciutat Cooperativa en el seu retorn a la primera catalana. Guanya la Copa 1-0. La Muela, el nou jugador de l'equip de Javi Calvo, marca i guanya la Ciutat Cooperativa 1-0 al Dani Carque a la primera jornada d'aquesta primera catalana, Gerai.
1: Doncs sí, Eloi, hem estat 94 minuts de partit dient que si el joc, que si no ens agrada, que si encara és entendible perquè necessiten crear aquestes sinergies i a totes aquestes noves combinacions amb l'equip, fins i tot amb les baixes, en el futbol el que importa és que demà no te'n recordaràs potser del joc, potser miraràs els rivals a la classificació, sortiràs Ciutat Cooperativa 3 punts en el primer partit, primera victòria en aquesta nova era després d'aquesta petita decepció, petita passada enrere després de baixar de categoria de la Lliga Elite, però són 3 punts, que és el que serveixen per continuar amb aquesta bona ratxa feta en la pretemporada, així que només queda donar-li una miqueta més de temps perquè tot acabi d'encaixar de la forma que hauria, que recuperin els jugadors importants com ha de ser el Biel Blanco i aquest tipus de gent que són troncals, i per tant, de moment, un partit, una victòria.
0: Exactament, l'important és la victòria. El joc no ha estat el millor, ara ho parlarem també amb Javi Calvo, jugadors ja celebrant aquesta victòria, la primera de la temporada, més 3 a casa, amb la importància que això té, i els jugadors del Poble Sec evidentment doncs també animant a tots els jugadors, que a tots els aficionats que s'han desplaçat en el partit d'avui, parlant amb els Copy Boys, ara els jugadors de la Ciutat Cooperativa animant, per tant, i celebrant aquests 3 punts en el partit d'avui. Els jugadors de la Ciutat Cooperativa, ara podrem parlar amb la Muela en aquest primer partit, que ha estat el golejador només arribar a l'equip de Javi Calvo. ¿Qué tal, la Muela? Suposo que content, ¿no?, per aquest primer gol.
2: Sí, muy contento, la verdad. Debut aquí en la ciudad de Nijarque. Un partido muy complicado. Hemos estado un poco espesos, sobre todo en primera parte. En segunda hemos ido creciendo. Muy contento por el equipo. Primer partido, ganamos, más 3 puntos. Eso es todo.
0: Primer partit, però com t'has adaptat a aquest equip i a aquesta afició?
2: La verdad que muy contento, muy a gusto desde el primer momento, tanto los entrenos como partidos pretemporadas, invictos, el equipo está dando resultados, esto solo acaba de comenzar, la pretemporada no sirve para nada, lo que queremos es la liga, pero bueno, empezamos primer partido, podría haber estado mejor, pero lo importante, los 3 puntos, se quedan en casa.
0: Com a Sant Boià, la Muela, com és jugar a casa?
2: Muy contento, la verdad que comencé el primer año de mi carrera jugando aquí en San Boy y hasta ahora que tengo

0: 20 años, no he vuelto a jugar aquí en San Boi. Muy contento con la familia, con mis amigos, mi novia que está por ahí, la verdad que muy bien, muy bien.
1: Ja per última, deixem celebrar aquesta primera victòria amb la Cope. Què et demana Javi Calvo al terreny de joc?
0: Darlo todo, sobre todo los duelos, correr mucho, matar al equipo rival, o sea, hay que dejarlo la vida en el campo.
1: No pot ser més definició de Javi Calvo, gràcies.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Ja hem escoltat a la Muela en aquestes declaracions, les primeres declaracions després de ser jugador de la Ciutat Cooperativa en el seu debut, ha marcat i la Copa s'ha emportat aquests 3 punts. Només hi havia una manera de marcar, ho hem dit, Janà, i era una pilota parada, que pogués arribar algun rebot, així ha estat, perquè hi havia poc més a dir.
2: Sí, al final m'agrada que siguin aquests tipus de jugadors. L'hem comentat, no sé si a la primera meitat, ser davanter centre en aquest equip és bastant complicat per tot el que l'has de donar i tot, entre cometes, i que se mantengui, el poc que reps, no? com a jugador, et desfondes a la pressió, vas amb intensitat, però no aconsegueixes mai brillar d'aquesta forma, de ser un joc més col·lectiu, per dir d'alguna forma, i jo, Eloi, m'he quedat amb una de les coses. Sí, molt bé, el primer partit molt bé, però aquí volem la Lliga.
1: Exactament, ens quedem amb això, i com sempre els Cope Boys celebrant amb els seus jugadors primera victòria, i ho havien de celebrar així, no? Com sempre, amb tota la seva afició, celebrant els jugadors, la Muela suposo que content de guanyar, dels 3 punts del gol, i a més celebrar amb la seva nova casa, que si una cosa és fàcil és acostumar-se a jugar a la Ciutat Cooperativa, eh?
2: Sí, aquí és que tothom el que quan arriba el que destaca que això és una família, que és molt fàcil, sempre ho diré, és que crec que molt poc equips no només de la comarca del Baix Llobregat o de la categoria, amb poc equips de Catalunya amb una afició tan integrada com és aquesta, l'estem veient, el suport és 21, els Cope Boys ho fan tot més fàcil, l'adaptació, guanyar partits, treure punts de no creiem que això ja acabaria amb una repartició d'un punt per a cada equip, així que això és el Dani Jarque, comença bé la cosa, comença amb una victòria, així que res més, continuarem explicant i recordem que demà Sant Boi en Joc continua, amb el Júpiter Sant Boià i amb el club de handball Sant Boi davant el handball Cardedeu, 2 autèntics partidassos.
1: Exacte, doble connexió demà a partir de 3:15. Nosaltres aquí a Dani Jarque ho deixem. Gràcies per seguir-nos un cop més l'esport de Sant Boi a Sant Boi en Joc aquí a Ràdio Sant Boi. Gràcies.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, això és el que ens agradaria. I una setmana més ho tenim tot disposat i a punt per compartir aquests 60 minuts que tenim per endavant amb el repàs d'un d'aquests temes que tothom coneixem amb el nom de estàndards. I el que hem triat avui, sens dubte que ho és. Es va escriure l'any 1930 per Jimmy McHugh en l'apartat musical i Dorothy Fields pel que fa a la lletra. I ho van fer per un musical de Broadway titulat Lev Lewis International Revue, que va ser estrenat en el Majestic Teatre de la ciutat de New York, amb coreografia del gran Busby Berkeley. El show es va estrenar el 25 de febrer de l'any 1930 i els papers principals van anar a càrrec de Harry Richman i Gertrude Lawrence. Doncs bé, sapigueu que estem parlant del superfamós Exactly Like You, un dels temes jazzístics tradicionals més freqüentats, i encara avui ho és, quan és un tema gairebé centenari, tot i que, com sempre dic, la qualitat no sap d'èpoques, ni de modes, ni d'estils. Doncs bé, el nostre serà, com ho tenim establert, un repàs que començarà amb la versió més antiga, fins a arribar a la més actual de les que disposem. I la primera que hem recuperat, concretament, és de l'any 1937, i la protagonitza la Big Band de Count Basie.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Big Band de Count Basie, collita de 1937. La màquina perfecta per generar swing, i que en aquesta versió ha tingut una petita intervenció el vocalista Jimmy Rushing. No cal dir que el disc original era un d'aquells que popularment s'anomenaven de pedra, discos que giraven a 78 revolucions per minut i que eren de 10 polsades amb un tema per cara. Concretament, a la cara A, havia la versió que acabem d'escoltar,

0: Doncs bé, acabem d'escoltar el quintet del Hot Club de França amb Django Reinhardt a la guitarra i Stefan Grappelli al violí. I possiblement, tot i que aquesta dada no la puc confirmar, van estar acompanyats de Joseph Reinhardt, germà de Django, a la guitarra rítmica, Louis Viola al contrabaix i Roger Chaput a la guitarra. Doncs bé, continuem i tot seguit farem un salt de 9 anys per aturar-nos en el 1945, quan el clarinetista Benny Goodman, en formació de trio, publica un altre d'aquells vells discos de 78 revolucions per minut i ho fa en la companyia discogràfica Victor. Tot i que, repeteixo, el disc que es va editar l'any 1946 es va enregistrar el 26 d'agost de 1936 a Hollywood, Califòrnia, i que, de fet, va ser quan es va publicar per primer cop. Doncs anem a escoltar-lo.
1: Hi, fellas, it's Benny Goodman and the Benny Goodman Quintet. We'd like to do exactly like you in the V-disc manner.

Doncs bé, ells han estat Benny Goodman, el clarinet i líder de la sessió, Teddy Wilson, el gran Teddy Wilson al piano, i John Kirby al contrabaix. I avancem fins l'any 1954, quan dos grans de la nostra música, el trompetista Dizzy Gillespie i el saxotenor Stan Getz, formen un sextet amb el que enregistren un àlbum amb l'inequívoc títol de Dizzy and Stan. El disc que s'enregistra en dos diferents sessions i en dos diferents ciutats. El 9 de desembre de l'any 1953, a la ciutat de Los Angeles, i el 25 de maig de 1954 a la ciutat de New York. Doncs bé, aquesta que escoltarem va ser la lectura que van oferir d'aquest Exactly Like You, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, i s'han estat Dizzy Gillespie a la trompeta, Stan Getz al saxo tenor, Oscar Peterson al piano, Herb Ellis al contrabaix, perdó, a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Mitch Roach a la bateria. Bé, i continuem amb el nostre repàs i ara avançarem per detenir-nos en l'any 1959. Quan dos saxofonistes tenors de gran transcendència en l'evolució del jazz, parlo de Sean Coltrane i de Paul Kinichetti, decideixen col·laborar plegats en l'enregistrament d'un àlbum que s'editaria en el segell Prestige i que s'enregistraria en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder, situats en aquell moment a la població de Hackensack, en l'estat de New Jersey. Això succeïa el 17 de maig de 1957, tot i que el disc no es va publicar fins l'octubre de 1959. Disposem-nos, doncs, a escoltar a John Coltrane i Paul Kinichetti.

Doncs bé, John Coltrane i Paul Kinichetti, els saxotenors, líders de la sessió i protagonistes d'aquest disc, tot i que haig d'apuntar que en aquest Exactly Like You el saxofonista John Coltrane no intervé, és a dir, que tot el tema ha anat a càrrec de Paul Kinichetti. I ell ha estat acompanyat de Mal Baldron al piano, Julian Ennel al contrabaix i Ed Tichpen a la bateria. Paul Kinichetti va ser un gran saxotenor nascut a Denver, a l'estat de Colorado, el 17 de maig de l'any 1916 i que va morir a New York el 25 de març de 1983. Se'l coneixia amb el sobrenom de vicepresident o simplement Vice Press, perquè el seu estil interpretatiu recordava el del gran Lester Young, el que el món del jazz l'anomenava president o Press. Per cert, que se m'ha oblidat dir que el nom del disc d'on hem recuperat aquesta versió és Cutting with Coltrane and Kinichetti. Doncs bé, ara tot seguit una versió que a mi particularment m'agrada molt, força. És la que l'any 1975 van protagonitzar dos pianistes autènticament excepcionals. Estic parlant de Count Basie i Oscar Peterson, que acompanyats d'un trio format per guitarra, contrabaix i bateria, enregistren un àlbum editat per la discogràfica Pablo amb el títol de Such and Joe's. Es van registrar el 2 de desembre de l'any 1974 als estudis Grup 4 Recording a Hollywood. Doncs bé, escoltem aquests dos grans mestres del teclat.

Doncs bé, dos grans pianistes de la nostra música, senyor Count Basie i Oscar Peterson, i donant-li suport harmònic i rítmic a Freddie Green a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Louis Belson a la bateria. I tal com s'ha dit, de dos pianistes pels que sento una especial debilitat, a un altre que està en la meva llista de preferències. Estic parlant del senyor James Harris, nascut el 1 de setembre de l'any 1933 a la població de Benton Harbor, a l'estat de Michigan, i que ens va deixar el 16 de gener del 2000 a la població de Boise, l'estat d'Idaho. Pianista influït estilísticament per Oscar Peterson i Junior Mains i amb un profund sentit del swing i del blues. I això és una opinió personal. No va gaudir del reconeixement que en realitat mereixia. Doncs bé, Jan Harris l'any 1965 enregistra un LP el que titula Solar Energy i que s'edita en la companyia discogràfica Concord. L'àlbum s'obre precisament amb el nostre tema d'avui, aquest que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, si més no, magnífica, magnífica versió, si més no, des del meu, des de la meva opinió. La que ens van regalar Jim Harris al piano, Ray Brown al contrabaix i Jerry King a la bateria. El disc, aquest Solar Energy, d'on hem recuperat aquesta versió, conté 8 tracks, i concretament en el número 5, titulat Mistreated But Underfitted Blues, participa la guitarrista Emily Rombler i el saxotenor Red Holloway. Doncs bé, continuem avançant en el temps i ho farem fins al punt de canviar de cicle, perquè va ser l'any 2001 quan el trompetista Terence Blanchard enregistra un àlbum d'estudi pel segell Sony Music titulat Let's Get Lost. Per cert, un àlbum dedicat exclusivament a temes escrits per Jimmy McHugh i que, per cert, també aquest disc va ser nominat als Premis Grammy en l'apartat de jazz. A banda, aquest disc té la popularitat que en ells col·laboren a 4 vocalistes femenines d'un enorme prestigi. Estic parlant de Diana Krall, de Jane Monnet, de Diane Reeves i de Cassandra Wilson, que malauradament doncs, fa pocs dies ens va deixar. Tot i això, el Exactly Like You és un tema totalment instrumental. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el gran trompetista Terence Blanchard, acompanyat d'Edward Simon al piano, Derek Nieberger al contrabaix, Eric Harlan a la bateria i el saxotenor Bryce Winston. Aquest disc del que parlàvem, el titulat Let's Get Lost, va arribar a assolir el número 3 en la llista de Billboard 200. El senyor Terence Blanchard va néixer a la ciutat de New Orleans, l'estat de Louisiana, el 13 de març de l'any 1962. És un gran trompetista, arranjador i compositor, i sobretot s'ha especialitzat en composar bandes sonores de pel·lícules. Està considerat com un dels principals figures d'aquest estil anomenat neobop. Miles Davis, precisament Miles Davis, va dir d'ell que era el més brillant dels nous trompetistes. Té un estil proper al de Wynton Marsalis, que de fet era amic seu des de la infància, però jo diria que també té clares influències de trompetistes com Kenny Durham i Buddy Shaw, amb un fraseig segur, amb un fraseig tranquil, amb una sonoritat molt i molt personal, equilibrada i amb influències clàssiques. Com deia, és una de les grans figures del neotradicionalisme del jazz a partir de l'any 1990. Doncs bé, i tot seguit escoltarem una nova versió, una versió relativament recent, concretament és de l'any 2018, i el protagonitza el pianista Mike Jones i s'edita en el segell Capro Records. El disc en concret es titula The Show Before the Show. Doncs bé, escoltem el senyor Mike Jones al piano.

0: Doncs bé, en directe el senyor Mike Jones al piano, un directe que es va enregistrar amb un CD titulat The Show Before the Show. Doncs bé, amb aquesta frenètica versió gairebé que aquí s'acaba el nostre temps, que és una forma de dir que s'acaba el programa. Un programa que avui hem dedicat a repassar cronològicament un dels temes imprescindibles de la nostra música, aquest Exactly Like You. No cal dir que, com sempre, ha estat una gran satisfacció compartir aquests 60 minuts de jazz amb vosaltres. Només em queda que agrair la vostra sintonia i citar-vos per la propera edició, mateix dia, mateixa hora, mateixa emissora. Recordar-te que pots recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora i que, com vinc fent de forma habitual, penjaré el programa en els perfils de Facebook Mostra de Jazz de Sant Boi i Jazz Setmanal. Tanmateix, també, si teniu l'iVoox, iVoox.com, doncs sapigueu que també el trobareu com a Jazz Setmanal guió 2. Doncs bé, una abraçada i m'acomiado. M'acomiadaré amb el meu habitual, aquest A Reveure, amics. Fins a la propera setmana, on portarem un altre d'aquells estàndards imprescindibles per tots aquells que ens estimem el jazz. Gràcies i a reveure, amics.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: start from the beginning.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.